0: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
1: Què tal? Molt bon dia. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Baila el Baida. Són les 12 i 21 minuts. Vull un poquet més tard, perquè, clar, és que estem vivint dies molt raros, molt estranys. Veurem què passa. El cas és que ja estem així, que estarem fins a les 2 del migdia, com sempre, a Radio Ontinyent Cadena Ser, per a contar l'última hora i l'actualitat que està passant a la nostra comarca i també fora de la nostra comarca. El primer que fem sempre és saludar a Lluís Francesc. Hola, Lluís, bon dia.
2: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
1: Què, seguim amb la calor o no?
2: Seguim sota una situació d'estabilitat generalitzada a la major part de la península, amb cels poc nuvolosos o buidats i temperatures amb anomalies positives per a l'època de l'any en què ens trobem. Des d'este dijous superarem els 30 graus durant els pròxims dies ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. A més, el temps continuarà estable i calorós. I seguim sense variacions atmosfèriques. Esta situació, com comentaven, continuarà en el que resta de setmana. És de dijous cels que veuran pas d'escassa nuvolosa velocitat, vents que marcaran la component terral, fluixos. La temperatura màxima tocarà o superarà els 30 graus. Divendres pugen i de forma acusada les temperatures, tant les mínimes com les màximes, una jornada calorosa, amb cels poc nuvolosos o buidats i amb alta radiació solar.
1: Gràcies, Lluís. Carmen, arriba, jo crec que els dies més meravellosos per a tu. Estan arribant ja,
3: Bon dia, Miguel.
1: Bon dia,
3: Miguel.
1: Com
3: bueno,
1: estàs?
3: Ara mateix tinc molta calor.
1: Veus?
3: Ja estic arrepentint un poquet.
1: No, perquè t'agrada.
3: No, ara.
1: Està calorat, però després t'agrada. Arriba dijous i divendres.
3: Sí, ara contarem perquè estem acalorats, que no sóc l'única.
1: Temperatures, saps ara, a la comarca?
3: A les 12 i 22 minuts estem entre 25 i 29 graus.
1: Això és massa per un adult. Això és massa bon adult. I en 27 de maig.
3: 25 graus a Geneta d'Albaida i a Carrícola. Allí estan més fresquets. I la màxima d'avui és 29 graus i han tocat a Llutxent, on tinguem 28.
1: Que no està mal, tampoc. Que no està gens mal. Bo, gràcies, Carmen. Les temperatures ja les tenim. El temps i l'horatge ja el tenim. Anem a la picaeta.
0: Hoy por hoy un tinyent baix del baida. La picaeta.
4: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con te podrem fer la picaeta.
1: Com serem? A ràdio, com serem a ràdio un tinyent? Que hasta la tos l'ha enquadrat en la picaeta.
3: M'has pressionat, obrint el micro,
1: No t'he vist, no t'he vist. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
1: Ara contareu perquè esteu acalorats.
5: Sí, venim corrents.
1: Exacte. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, companys, què tal?
1: És de veres que estic pensant, des de fa un temps, vam pensar que quan arribarà el bon temps, fer la picaeta un dia a la setmana fora de l'estudi. Estem treballant, com diu aquell, estamos trabajando en ello. Encara que no m'agrada recordar este tema. Però estem treballant en el tema perquè crec que és una idea prou bona. El cas és que si fa molta calor a aquestes hores del migdia, igual no sé si és bona idea, saps com t'hi dic?
3: Bueno,
1: igual, sí, bona,
3: igual
1: sí, bona.
3: Ho hem de deixar per l'hivern, no?
1: No, per l'hivern no, perquè plou i no pot ser.
6: Però, si no és una és altra,
1: Pues ho fa fred, efectivament. Bueno, ja veurem, però estem treballant en el tema. Anem a contar, com sempre, què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent en Cadena Ser. Començant per este hoy por hoy, que en no res, després d'esta picaeta, escoltarem el que han fet Esteban Arroyo i Carmen Úbeda durant este matí, jo crec que un parell d'hores fàcilment. Esteban i Carmen, conteu-me. Què heu fet?
5: Doncs este matí, cap a les 10 del matí, se n'hem anat al nou hospital d'Ontinyent, nou hospital general d'Ontinyent.
1: Estan bé, Esteban i Carmen, estan bé. Anar a l'hospital a treballar, que no.
3: Exactament.
5: I hi ha que dir que s'ha notat que l'hospital té més activitat que fa uns mesos.
1: Clar.
5: Perquè
1: nosaltres quan
5: nosaltres hem arribat... hem anat coneguent com ha anat augmentant la seva activitat progressivament. Uh-huh. I hem vist a l'arribar que hi havia més moviment de gent, més cotxes aparcats al pàrquing de l'hospital i més activitat, eh? Hi havia més activitat. Hem anat perquè avui hi havia visita institucional per part del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, acompanyat de l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i d'altres autoritats, per veure com estan portant-se a terme el trasllat, perquè està ja fent-se el trasllat.
1: Sí, que vam informar fa un parell de dies ja s'estava fent el trasllat des de l'antic hospital al nou hospital per a completar ja, per fi, no?
3: I
1: avui estava així el conseller per veure com està anant això, no? Com va l'ambulança?
3: Al final, el que ha fet ha sigut anunciar de forma oficial quin serà el dia, que és el dilluns.
5: El dia 1 de juny.
3: En paraules de Jorge Rodríguez, de l'alcalde, qui l'acompanyava també, un dia històric per a la ciutat. El dia 1 de juny es farà el trasllat i durant el cap de setmana es farà el trasllat d'alguns pacients i en funcionament les urgències entraran en marxa este dissabte.
5: El cap de setmana ja estarà urgències.
1: Urgències està activa,
3: sí,
1: no?
3: Exactament, a partir del dilluns.
1: I completament el dilluns.
3: Totes les parts, incluïda maternitat, urgències de maternitat el dissabte i urgències de tot tipus també dissabte.
1: Bo, s'especulava des de fa molt de temps en una data concreta, quan arribaria. Primer va ser en primavera, després ja s'utilitzava ahí un poquet d'eufemismes abans de l'estiu, però al final és de veres, en primavera i abans de l'estiu arribarà eixa.
6: Una i altra.
1: Exacte, les dues coses. Així que jo crec que és una molt bona notícia.
3: Sí. Deixa'm dir que, bueno, podran escoltar-ho a través del reportatge i de l'entrevista que hem pogut gravar amb el conseller i amb Jorge Rodríguez, que ens han atès molt amablement els nostres micròfons. Mm-hmm. Podran veure també un reportatge que hem gravat per a les xarxes socials, que crec que sols és un xicotet tast del magnífic hospital que anem a tindre en Ontinyent, que espero no tindre que utilitzar-lo per a coses bones. Exactament, però la veritat és que la tecnologia és d'avantguàrdia, intel·ligència artificial i moltíssimes coses més que la veritat ens han sorprès moltíssim.
1: I vos anava a preguntar que quina és la vostra sensació, la percepció, no? Del nou hospital, perquè no havíem vist algunes coses, però no tot, no? I ara que Esteve añadia que ja pareixia que hi havia més gent, que hi havia més moviment, etc. Ja Carmen diu que l'ha pregut espectacular. Quina és la teua sensació, percepció, Esteban?
5: Doncs jo que, per sort o per desgràcia, conec l'Hospital de Xàtiva i conec estar també en l'Hospital de Ontinyent, sí. L'Hospital Vell. Això és un monstruo. L'hospital, nou hospital d'Ontinyent, és un monstruo, de veres. A veure, nosaltres que no el coneguem, nosaltres que no hem estat allí, es perdíem per clar, ell, per els seus passadissos. Sí. I, doncs, ho escoltarem després que ho diu el conseller, però passa a tindre molts serveis que abans no es tenien en este hospital, o alguns avantatges o algunes proves diagnòstiques d'última tecnologia que molts hospitals de la Comunitat Valenciana encara no tenen. Este hospital va ser el hospital amb més avantatge tecnològic de tota la Comunitat Valenciana i un dels de més de tota Espanya.
1: Nosaltres, ho dic de deberes, crec que és una molt bona notícia, això que estem contant. És més bona notícia que arribi ja el 1 de juny i que estiga en funcionament, ple funcionament. Ara, a partir d'ara, el que hi ha que fer és fiscalitzar, que és el que passa i que passarà en aquest hospital. Si hi ha metges suficients, si hi ha personal suficient, si es compleixen totes les coses que en tenen que complir, però d'inici és una molt bona notícia. El que deies tu de monstruo, això, és que clar, passem de 7.000 a 27.000 metres quadrats.
3: Sí, exactament. El tema del personal, ho hem parlat també el conseller. Clar, sí. Podran escoltar-ho perquè li hem fet aquesta mateixa pregunta.
1: Perfecte.
3: Així que deixem que siga i
1: clar que sí. Doncs ahí està la notícia. 1 de juny ja estarà en marxa el nou hospital d'Ontinyent i en uns minuts escoltarem, com diu Carmen i Esteban, el conseller de Sanitat i l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en ixa entrevista i en ses declaracions, a veure què sé que tenen que dir. Esteban, una cosa de
5: podem anunciar que hi haurà una altra visita institucional més endavant, quan estiga ja tot a ple rendiment i funcionant doncs, correctament, perquè no sols passa en un hospital, en la nostra casa doncs al principi quan estrenes la casa...
1: Sí, sí, no? Que hi ha que posar coses en marxa i que...
3: Sí, a més,
1: que...
3: hi ha aquí infermers, heladors que estan...
5: Sí, hem estat, per exemple...
3: Hem estat parlant amb ells.
5: Hem entrat, per exemple, en el laboratori sí. i estaven ja ahí provant...
1: Clar.
5: I hem flipat, perdó, hem flipat per conforme es porta. Tot informatitzat, tota última tecnologia, hem vist el mamògraf, per exemple, també...
1: És que són moltes coses.
3: Sí, moltes coses.
1: Són moltes coses,
3: moltes coses a posar en marxa.
1: Clar, efectivament. No res, escoltarem ixa entrevista al conseller i a l'alcalde d'Ontinyent. Però hi ha més coses, al programa. Avui tornarem a parlar d'eixa vaga de docents que continua en marxa, encara que dos dels sindicats convocants ja no estan, un sobretot ja no està, que és el CESIF, i hi ha lío, i ara mateix estan reunits els sindicats que encara estan fent la vaga indefinida, estan reunits amb conselleria. Veurem si arriben a un acord o no arriben a un acord. Ara mateix s'està celebrant una nova manifestació pels carrers de València. I parlarem en segona hora de programa, intentarem parlar en la representant d'este PB, que és un dels sindicats convocants de la vaga de la nostra comarca, Montse Sempere, per a parlar de si tenen o no tenen informació sobre la reunió que s'està celebrant. No sabem ara mateix, a les d'ara, a les 12:31, que si ha acabat o no, però en principi encara estan reunits. Li preguntarem sobre això i també li preguntarem a Montse sobre una nota de premsa que ens ha arribat dels docents de l'Olleria, perquè l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal, que és del Partit Popular, que recordem que és el mateix partit que presideix la Generalitat Valenciana, ha expressat públicament el seu suport a les reivindicacions dels docents després de reunir-se amb el professorat i equips directius. Li preguntarem també a Montse sobre esta qüestió, perquè té que veure molt en la nostra comarca. No és l'únic alcalde del PP, hi ha més alcaldes en la Comunitat Valenciana que estan donant suport al professorat i als equips directius. I després anirem a parlar amb Macarena, a veure si me'n recordeu, Macarena Florencio, que és tècnica de formació i coordinadora del projecte Actallo, perquè este mes estan celebrant, podem dir així, el mes de l'ocupabilitat. I volem saber què és exactament això, què estan fent, com està funcionant, etc. I per acabar, arribarem a les 2 del migdia amb els nostres amics de Diem, amb una nova edició d'Antàrtida. Això és el que tenim a l'Hoy por Hoy, que és prou, que és molt interessant i que serà en els pròxims minuts, des d'ara fins a les 2, però després arriba l'hora 14, Tomàs Marín.
6: 2:17, toca parlar, com no, d'eixes dades, escoltar les declaracions tant de conseller com d'alcalde en relació a eixa obertura definitiva del nou hospital d'Ontinyent, tant en primavera de 2026 com abans de l'estiu, en un dia on també, com no, estem pendents d'eixa entrevista amb Montse Sempere pel que fa a la situació actual de les mobilitzacions a la nostra comarca. Cal recordar-los que a les 11 de la, bueno, a les 11 del matí està realitzant-se aquesta mesa de negociació i que també a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, continuen les mobilitzacions. Comencem parlant-nos de que ahir mantindré aquesta marxa multitudinària al municipi de la Pobla del Duc. Escoltarem la valoració d'Esteban Navarro, mestre del Col·legi de Montaverner, a més de vi del municipi de la Pobla del Duc, i també ens centrarem ja en tot el que ve en l'agenda prevista de cara a les pròximes jornades, sobretot en aquesta cita important per a l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, amb aquesta manifestació que realitzarà pels carrers del municipi d'Albaida demà a les 7 de la vesprada. Bueno, a banda de l'Hospital de la Vaga, que van a ser els temes que van ocupar la majoria de nostra hora 14 on tinyen la Vall d'Albaida, parlarem d'aquest sistema de recollida de residus, d'aquesta implementació al municipi d'Ontinyent. Tenim novetats, tenim horaris de reunions, ho les explicarem a les 2:17, a més de parlar-los de diverses qüestions de la comarca. I vull centrar-me també en una altra de l'Olleria, perquè és algo que sempre que hem parlat amb Ramon Vidal sempre ens ha saltat la polleta també, de que feia falta il·luminació en la rotonda que connecta l'A7 amb la CB60. Sí, feia molta falta. Han hagut moltíssims accidents. Molts cotxes que passaven de frenada i se pujaven cap amunt del que era la rotonda. Una autèntica barbaritat. I ho hem parlat més d'una volta.
1: Més d'una volta.
6: Inclús camions. Doncs bé, ha arribat aquesta il·luminació i també ha arribat aquesta senyalització que es demanava per part del consistori Olleria. Escoltarem també les declaracions del propi alcalde a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Bueno, parlarem també d'agenda, que s'apropa en uns cap de setmana, bueno, un cap de setmana molt especialet, amb molt contingut i amb molt d'esdeveniment extraordinari a la comarca, entre altres qüestions que comentarem en una estona en hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida.
1: Fantàstic. Per cert, que hem de rectificar una coseta que hem anunciat fa uns moments, ens acaben de canviar l'assumpte. No parlarem amb Macarena Florencio d'Actallo, sinó que parlarem amb Maria Seguí, que és tècnica de màrqueting i comunicació, i estarà amb nosaltres, però parlarem d'Actallo i deixa més de l'ocupabilitat. Dit això, anem al Ser Deportivos.
6: Pues també clavarem el tema d'Actallo en l'hora 14. Ahí faltaria
1: está,
6: més. Has vist?
1: Ja està.
6: Bueno, avui el nostre Ser Deportivos Santillà en la Vall d'Albaida ve amb la principal notícia. Ja coneguem, bueno, s'ha donat a conèixer, s'ha confirmat el primer entrenador d'un dels equips de la Vall d'Albaida que estarà en la pròxima temporada, José Manuel Rueda San Pedro, ex de l'Olímpic de Xàtiva. El conec personalment molt, un crac, sobretot tant dins com fora del terreny de joc, i li desitgem la major de les sorts. Parlarem amb ell demà, ja us ho anuncio, demà estarà amb nosaltres en Ser Deportivos Ontinyent en la Vall d'Albaida, i el que anem a fer va ser centrar-nos sobretot en altres aspectes, com per exemple aquest anunci, parlarem un poquet de qüestions poliesportives, i per altra banda centrarem en dues claus i en dos clubs Vall d'Albaida. Ens centrarem en primer lloc en el Llutxent, parlarem amb el seu entrenador, Roberto Carlos, preguntar-li per la continuïtat o no del seu staff en el conjunt rabosut, i després també parlarem del Deportivo Ontinyent, que ja sabem que no tan sols són els equips amateur tant masculí com femení, que també parlem de la Pedrera i de com estan anant les coses i de com ha anat esta nova temporada. Tot això a les 3 i 20 de la vesprada. Avui tenim un programa prou xulet, la veritat.
1: Sí, senyor, com sempre.
6: Ahí estamos. Tira-li.
1: Avui tenim hora 25?
6: Avui no.
1: Vale.
6: Avui tenim final de Conference League.
1: És el Rayo, no? És el Rayo Vallecano.
6: Sí, des de les 8 i mitja, Carrusel Deportivo. Crystal Palace, Rayo Vallecano.
1: Guanyaran o què?
6: Jo espero que sí.
1: Molt bé, jo també.
6: Em faria molta il·lusió, la veritat.
1: També,
6: o sigui, és, jo crec que sempre que... Bueno, a banda del Big 3 o del Big 4,
1: sí.
6: A banda d'ells, jo crec que tots els equips ahí tinguem ahí un poc de sentiment amb el Rayo Vallecano, i tant de bo puguen aconseguir en la seva final, en la seva primera final.
1: Sí, és brutal.
6: Aconseguir un títol europeu.
1: Sí, tant de bo.
6: Que locura. Que locura.
1: Gràcies, Tomàs.
6: Gràcies.
1: Esteban Arroyo, tenim ventana esta vesprada a les 7:20.
7: Doncs avui, a partir de les 7:20 de la vesprada, s'assoma a la ventana l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal.
1: Molt bé,
7: així,
1: molt bé.
7: Per parlar de dos qüestions que heu nomenat: la il·luminació de la rotonda i ixe recolzament als docents de l'Olleria en esta vaga que estan realitzant.
1: Pues
6: actualitat, eh?
1: Clar, com deu ser, clar. Ahí que
6: està.
1: Sí. Doncs, estos són els continguts, els diferents continguts que hem preparat per avui als diferents programes de Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Anem a deixar-ho perquè volem escoltar, no res, ixa entrevista al conseller de Sanitat i a l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez.
7: Per cert, ja estan arribant, ho hem dit nosaltres, però els bans dels diferents municipis de la comarca estan avisant ja, missatges que diuen: el director mèdic de l'Hospital General d'Ontinyent informa que a partir de dissabte, dia 30 de maig, l'Hospital Nou entrarà en servei de forma completa a partir de les 8 del matí. Per tant, l'atenció d'urgències hospitalàries i de maternitat es realitzarà en aquesta nova ubicació a partir del dia 30. Els processos d'ingressos hospitalaris i de quiròfans també estan inclosos, tot i que deuran seguir les indicacions mèdiques individuals.
1: Molt important això que acaba de dir Esteban, perquè després, si anem a l'hospital, o si anem a Xàtiva... No, compte. Des del 30, dissabte 30, acabeu d'escoltar...
7: A partir de les 8 del matí...
1: Correcte.
7: Totalment en funcionament, l'Hospital General, el nou Hospital d'Ontinyent, poden anar a les seues urgències mèdiques.
1: La notícia que esperàvem tots i totes ja està així. I... l'heu escoltada així, a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban.
6: Gràcies.
1: Gràcies, Tomàs.
6: Gràcies, adeu.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pou Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
3: Pues este es el desglose del proyecto que te hemos diseñado.
4: Ok, pero antes de firmar, solo quiero saber una cosa.
3: Claro, dime.
4: ¿Tú esto lo pondrías en tu casa?
3: Sin cambiar ni una pieza. Mira las reseñas de nuestros clientes y verás que ellos opinan igual que yo. Así es No Te Quedes Sin Sol, una empresa cercana que instala autoconsumo solar, baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. NoTeQuedesSinSol.com.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

No res, arribem a l'una del migdia i això ara l'informació nacional i internacional. Tenim més coses per a segona hora de l'Hoy por Hoy, on tinguem Baida Albaida. En este dimecres 27 de maig de 2026.

0: Entrant ja en la seva recta final, amb les avaluacions en marxa i amb la pau cada vegada més prop. Volem analitzar en quin punt real està ara mateix el conflicte i també com s'està vivint des de la nostra comarca, des de la Vall d'Albaida. Ens escolta ja, crec que des de la manifestació que està celebrant-se a València ara mateix, Montse Sempere, que és representant d'este PB a les comarques centrals. Montse, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Benvinguda, sí, benvinguda al programa. Estàs ara mateix, no?, en aquesta manifestació.
1: Sí.
0: Val.
1: Sí. Mira, parle amb vosaltres,
0: sí,
1: i amb la marxa de Ximo, de fons, que sembla que s'ha convertit,
0: sí, no?,
1: en la banda sonora de la manifestació.
0: És sí, brutal, sí, és brutal. Ens alegra, per una part ens alegra, per altra no, no tant. Sí. Però, Montse, dia bueno, jo, a esta hora, continua la reunió, a la reunió amb conselleria? Teniu alguna informació? Quina és l'última hora?
1: Sí, a veure, ens van posant al dia, a poc a poc, les nostres representants a la mesa sectorial, val? És veritat que estan incorporant alguns dels punts que portàvem, com, per exemple, la reducció del termini per a enviar persones substitutes quan hi ha un motiu de baixa o tal, s'han compromès a reduir-lo a un màxim de 8 dies. Vull dir, això és un avanç molt gran, val, perquè este curs estàvem vivint mesos sense cobrir eixes baixes. Però, per exemple, quan parlem el tema de retallades,
0: sí,
1: torna a tensionar-se la negociació perquè no accepten tirar-les enrere.
0: Uh-huh.
1: I pel que fa a la comarca, doncs, per exemple, una de les retallades fortes que tenim a Ontinyent, a l'estació, és el cicle superior d'informàtica, que sí, tot i que és l'únic centre a tota la Vall d'Albaida que l'oferta, amb matrícula suficient, perquè són 19 alumnes, ha caigut de l'oferta pública, no sabem el motiu.
0: Sí, vam parlar amb el director de l'estació,
1: sí,
0: fa un temps, amb Fran,
1: sí,
0: Albero,
1: sí,
0: precisament d'este
1: sí,
0: tema,
1: sí,
0: que eren coses com inexplicables per a ells, però bo, és el que hi ha. Bo, entonces, podem dir que hi ha algun avanç real, no?, pel que en comptes.
1: A veure, la pressió que estem fent als carrers ha de servir per alguna cosa, i això es canalitza en que estem forçant a la conselleria que accepte moltes de les nostres reivindicacions. Clar, està acceptant les que li suposen menys feina i menys despesa econòmica.
0: Sí, sí, sí, està clar. Volia posar també el focus i preguntar-te per aquesta ruptura, sí, de la unitat sindical, després de l'acord d'AMPE i CESIF, fins a quin, sí, punt canvia l'escenari de la vaga?
1: A veure, suposa que ells hauran de rendir comptes amb la seva afiliació i amb la gent que hi simpatitza. De fet, si busqueu una miqueta per les seves xarxes socials, es han posat ben clar l'opinió que en tenen. Nosaltres pensàvem que era un punt molt fort i que aquesta unió sindical és la que ens ha portat a estar avui en el nivell de mobilització que estem. I, per suposat, este PB lluitarà per continuar la unitat sindical amb els sindicats que vulguin continuar-la.
0: He dit jo al principi també que, clar, este conflicte, esta vaga, està entrant ja en el final de curs.
1: Sí.
0: Com està afectant esta situació al funcionament ordinari dels centres ara mateix, Montse?
1: A veure, és veritat, i hem de ser sincers amb això, sí, val? Estem al dia 13, el seguiment, o sigui, l'hem perdut, és veritat, que ja no ens dona la vida per a controlar també el seguiment als centres. Uh-huh. Però una vegada més, la consellera demostra la manca de coneixement del sistema educatiu, perquè quan va establir serveis mínims, el focus sols el tenia posat amb l'alumnat de segon de batxillerat. Sí? Poc es va preocupar de l'alumnat de les proves d'accés a cicles formatius, per exemple, o ara, el tancament del curs, de les avaluacions finals. Mm-hmm.
0: Ai, no, t'estem perdent, no sé si s'escoltarà millor, clar, és que...
1: sí,
0: ara t'escoltes.
1: És que tenim molt poca cobertura,
0: sí, no
1: disculpeu.
0: Preocupes. No, s'està escoltant
1: no
0: perfectament. No, s'està escoltant,
1: sí?
0: Perfectament.
1: Vale.
0: Clar, estaven dient que està a la proximitat de la pau, de les avaluacions finals. Jo no sé si això també condiciona un poc la negociació, Montse.
1: És un altre focus de pressió, igual que va ser en el seu moment la dimissió en massa de molts membres d'equips directius. Mm-hmm. Vull dir, quan el personal està sobresaturat i veu que realment ja no és que no s'escolte i no es negocia, és que a més hem de sumar el menyspreu en les intervencions, fins i tot en les Corts Valencianes cap al nostre col·lectiu. I aleshores trobem que qualsevol mesura de pressió tensiona

0: la mesa, però volem pensar que cap al nostre favor.
1: Sabeu si hi ha prevista una reunió dels equips directius amb la consellera?
0: Amb la consellera no, la directora territorial els ha citat, però encara no en tenim coneixement del desenvolupament d'aixes reunions.
1: Perquè, clar, jo no sé si cada vegada s'estan sumant més equips directius de més centres de tota la Comunitat Valenciana, perquè coneixem ja que són un fum de centres i un fum d'equips directius.
0: Sí, i a poc a poc van sumant-se, ja no fins i tot equips directius complets, sinó membres d'equips directius, que tal vegada tots els membres no estan disposats a fer-ho, però, però algun component sí.
1: Mira, ja que estàs ací, ahir, Montse, l'alcalde de l'Olleria, sí. Ramon Vidal, el que coneixes molt bé, que és, a més, del Partit Popular, expressava públicament el seu suport a les reivindicacions docents després de reunir-se amb professorat i equips directius. Quin valor té per a vosaltres que alcaldies de diferents colors polítics comencen a posicionar-se?
0: Al final això ens fa visible que la nostra lluita no és partidista. Nosaltres defensem l'educació pública amb lletres majúscules perquè considerem que és l'única que garanteix la igualtat d'oportunitats per a tothom. I un govern ha de garantir que els serveis públics funcionen. Aleshores, això no és una vaga partidista, és una vaga contra una política que retalla en serveis públics. I això, al final, a nivell de poble, un alcalde es veu afectat també. I això no li dona bona premsa com a alcalde, perquè li repercuteix en ell i és la primera cara visible a la que el veïnat li demana comptes.
1: En aquestes reunions amb ajuntaments i equips directius, quines preocupacions concretes vos estan traslladant des de les alcaldies o des dels centres de la comarca? Quines preocupacions ara mateix, després de 13 dies de vaga? Recordem que són 13 dies ja de vaga.
0: Mira, sobretot, ja no és que ells ens trasladen les seues inquietuds, no? Sí. El que fa és, des de l'assemblea de cada poble, es demana l'audiència amb l'Ajuntament o fins i tot al ple municipal, val? I s'explica com revertirien les millores que estem demanant amb les reivindicacions de la vaga realment en els centres de la localitat, no? Li posem cara. És com que aterrem tot allò que sembla tan lluny de la nostra realitat, no? I aleshores, a l'Olleria, per exemple, els dos centres tenim plans edificants pendents. Un d'ells és fer una reforma que passaria a ser d'un centre d'una línia a un de dos. Clar, i això descongestiona la barbaritat de ràtio que han de suportar els dos centres locals, perquè no en tenim més. I això és un problema, color que siga, li resol molts conflictes amb el veïnat. Per exemple, per dir-te un exemple, val?
1: Clar. Continueu amb mobilitzacions hacia la comarca. Montse, crec que demà, sense anar més lluny, hi ha una Albaida.
0: Correcte.
1: Noteu també aquest suport important per part de les famílies, de la gent, quan feu aquestes mobilitzacions, perquè no pareu de fer-les.
0: Sí, a més, estem fent també assemblees obertes a la participació tant de les famílies com de qualsevol persona de la societat que tinga inquietud en conèixer què estem fent i què estem reivindicant. I és encoratjador quan expliques les coses de primera mà i te diuen és que això no és el missatge que ens arriba. És que nosaltres no sabíem que estàveu lluitant per a que el meu fill, en compte de ser 28 en la classe, en siguem 20. És que nosaltres no sabíem, no? A ells se'ls ha quedat la idea de que és que ja estan els profes demanant un augment de sou.
1: El sou, sí. Sí. Portem 13 dies i porteu 13 dies comptant pràcticament el mateix, vull dir, desmentint això, que no només està allò, que és una de les coses que demaneu, evidentment.
0: A més, una mostra, jo porto 13 dies en vaga.
1: Sí.
0: Val? Segons els complements que cobre cadascú, això ronda entre 140 i 180 euros al dia. Compteu.
1: Ahí queda. Jo crec que mai hem parlat de... Clar, és que mai hem parlat de xifres concretes. I ahí queda la xifra que acaba de dir Montse. Anem acabant, però després de tot el que esteu passant, del que ha passat aquestes setmanes, de les últimes hores, tens la sensació que sí, les pròximes hores poden ser decisives per al futur de la vaga?
0: Miquel, conforme està esdevenint l'actualitat, ara sabem també que la conselleria finalment ha pactat uns pressupostos per a este curs amb Vox. Vox ja ha dit que són els pressupostos de prioritat nacional. Hem de saber això com es traduïs, però si la política és reduir impostos, no es pot augmentar la despesa en gasto públic, no? En serveis públics. Però jo sí que vull donar un missatge a tota la gent que ens escolta, que nosaltres com a col·lectiu no ens sentim derrotades. Sí? No sé si guanyarem la guerra. No ho sé. A hores d'ara no sabria dir-te un missatge. Ojalà hi poguera ser més optimista la meva intervenció, sí? Però jo el que vull dir és que la batalla de la dignitat la tenim més que guanyada. Vull dir, això que estem vivint, pense que arribarà a estudiar-se en els llibres d'història. Perquè aconseguir mobilitzar una societat 13 dies, no perdem el focus, eh? I que cada vegada se sume més sectors de la societat. Fins i tot companys de Balears. L'altre dia van fer una donació de 100.000 euros a una caixa de resistència per al professorat del País Valencià en vaga. Associacions de persones jubilades que ens estan arribant, que volen donar-nos, fer-nos donacions per a les persones que portem tants dies de vaga. No sé, això és un fet que transcendeix més enllà de les reivindicacions de la convocatòria i que està creant sinergies que d'una altra manera no haguessin sorgit.
1: Montse Sempere, representant d'STPB a les comarques centrals. Moltíssimes gràcies, com sempre, per estar ahí i tant de bo tinguem bones notícies més pronte que tard.
0: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos cobertura i donar-nos este altaveu, Miquel.
1: Gràcies, Montse, adeu.
0: Bon dia, adeu. Adeu.

0: minuts i arribem a l'una i mitja. Anem a parlar de buscar treball, perquè jo crec que s'ha convertit en una espècie de gincana moderna. Hem de saber fer un bon currículum, passar filtres automàtics, entendre què vol dir exactament una oferta escrita en LinkedInès corporatiu. I a més, arribar a l'entrevista amb cara de no estar cansat del procés, que això ja té mèrit. Per això, durant tot este mes de maig, Actallo està impulsant una campanya centrada en una paraula que cada vegada pesa més: ocupabilitat. És a dir, no només trobar faena, sinó tindre ferramentes reals per mantindre-la, adaptar-se i moure's en un mercat laboral que canvia constantment. I darrere d'això hi ha assessorament personalitzat, simulacions d'entrevistes, recursos gratuïts, orientació i també una mirada molt aterrada a la realitat laboral de les nostres comarques. Anem a parlar de tot això, anem a parlar d'este mes de l'ocupabilitat amb Maria Seguí, que és tècnica de màrqueting i comunicació d'Actallo. Maria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Benvinguda al programa. Maria, hi ha una cosa, crec que curiosa, perquè tinc la sensació que mai hi ha hagut tants recursos per buscar treball i al mateix temps molta gent se sent més perduda que mai. Jo no sé si vosaltres també detecteu aquesta contradicció.
1: Sí, la veritat és que hi ha molta informació també en l'era d'internet, no?, i de les intel·ligències artificials. Hi ha molta informació, hi ha molt de recurs, però moltes vegades les persones no saben on dirigir-se o no saben on trobar la informació fiable i de qualitat, que és la que realment es pot ajudar a trobar treball. I això és la tasca que fem des d'Actallo, també. Principalment treballem en tres línies: una és la formació, l'altra és l'ocupació i l'altra és l'empresa, i treballem al llarg de tot l'any estos temes, però enguany, en maig, hem decidit reforçar la comunicació, reforçar els temes que hem tocat en relació amb l'ocupabilitat, perquè la gent ens conega i disposa d'estos recursos que pensem que són molt importants perquè puguen trobar treball i també perquè sàpiguen on poden acudir i com poden millorar, si el que volen fer és millorar el seu treball.
0: Clar, és que això és molt important, jo crec, no? Perquè ho hem dit al principi, que estem parlant d'ocupabilitat, jo crec que en realitat esteu parlant no només de trobar feina, o també d'aprendre a moure's dins d'un mercat laboral, que a lo millor cada vegada pot parèixer més inestable. D'això estem parlant, no?
1: Clar, sí que pot parèixer més inestable, però la veritat és que hi ha hagut una sèrie de canvis importants que potser s'han donat més ràpid en el mercat laboral que en el que és el coneixement de la societat, i tenim la sort de tindre un territori molt ric, amb un teixit productiu molt important, i hi ha llocs de treball que són molt demandats, però potser no s'ha fet, s'ha perdut aquesta informació entre les empreses que busquen aquestes persones treballadores i les persones que estan formant-se o que volen canviar de treball o que necessiten trobar un treball, no? I aquest és el paper que fem nosaltres també, un poc la coordinació, i conèixer tots els elements que formen part de l'equació i posar a disposició de tots la informació, intentar que arriben a un punt en comú, no?, per dir-ho d'alguna manera. I, per exemple, ara està oberta encara la inscripció per a els cicles de formació professional, i hi ha alguns que són molt desconeguts però que tenen una inserció laboral molt alta. Sí. I, per tant, el que fem també, no?, és fer estudis, trobar aquesta informació i transmetre aquesta informació a la ciutadania.
0: Si no m'equivoqui, està obert fins a demà, fins al 28, no?, per als temes de FP. L'altre dia vam parlar amb un grau de Àrids per a treballar en canteres, i ens deien que, com tu dius, que té una ocupabilitat immensa, i que hi ha un potencial brutal ahí. I clar, si no t'ho compten, no saps.
1: Ahí està. Això és la nostra funció, i també el que necessitem fer és un poc que la gent canvie la perspectiva que té de determinats treballs, no? Perquè moltes vegades pensem que un treball és molt dur, que les condicions són molt ruïnes, però la tecnologia ha avançat molt. Clar. I els treballs ja no són el que molta gent pensa. I, clar, treballs com en les mines, que, per exemple, en un tinent sí que hi ha un cicle, o altres com el mecanitzat, els treballs en les indústries del plàstic. Hi ha molts llocs de treball
2: treball que realment són llocs de treball de qualitat, que proporcionen una estabilitat i la gent pot formar-se i trobar treball molt fàcilment. Mm-hmm. La inscripció, com bé has dit, acaba demà, però és la primera inscripció. Val. Per tant, si algú escolta, també que sàpiga que hi ha més oportunitats. Si queden vacants, els cicles amb més demanda normalment sí que es cobreixen en el primer termini, mm-hmm. però d'ací fins a octubre, si algú s'ho pensa i considera que pot ser interessant, hi haurà noves oportunitats per a poder accedir a la formació professional.
0: Maria, en este mes de l'ocupabilitat, entre altres coses, crec que feu assajos d'entrevistes de treball, pot ser?
2: Sí.
0: És que això m'interessa molt. Clar, quan la gent s'enfronta, en este cas, a una simulació, què és el que més costa? Vendre's, explicar-se, gestionar els nervis, no ho sé.
2: Ahí está, esa es la... Pero muchas personas ahora tiran de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y practiquen para escribir preguntas y respuestas.
0: Sí.
2: Pero en una situación real, en una persona que no conoces, en preguntas reales, la teua actitud fa molt, y la manera en la que parles y cómo et trobes davant d'esta situació, ¿no? Uh-huh. Que és un poc estranya, jo crec que ajuda molt a aprendre i a conèixer quins són els punts dèbils també, però en persones professionals, en els recursos humans, que saben detectar què és allò que busquen en els processos de selecció. Pot ser molt interessant i anime a qualsevol persona que no sàpiga ben bé o que pensa que es pot posar nerviosa o que té algun tipus de carència a l'hora de parlar en les entrevistes. Anima tot el món a que contacte amb nosaltres i demana una cita per
0: Clar.
2: A fer una entrevista.
0: És que a mi em pareix molt interessant, però també per a la gent que ja està en el mercat laboral des de fa molt de temps, perquè hi ha que reciclar un poc tot això, perquè a lo millor, no sé, jo porto sense fer una entrevista de treball molts anys, afortunadament, també t'ho dic, però tenim que preparar-nos, perquè no és igual que fa 10 anys, m'imagine.
2: Exacte. Tots els processos s'han fet més ràpids i més immediats i les primeres inversions són més importants. Pot ser en alguns sectors també s'ha canviat molt què és el que es busca i en què es fixen les persones que s'encarreguen de la selecció. I per tant, sí, qualsevol persona que busque pues, tant reciclar-se com canviar de sector o com canviar per a millorar el seu treball pot posar-se en contacte amb nosaltres a banda de practicar l'entrevista per a rebre assessorament si ho necessita en matèria de formació, ocupació o del teixit productiu de les empreses que tenim al nostre territori.
0: Uh-huh. I després hi ha una altra cosa. El currículum. Això continua sent tan important com fa uns anys? O ara pesa més la manera que et mous digitalment, en xarxes, etcètera?
2: Ahí hi ha una combinació de les dues coses. El currículum parla molt de la persona, però ja moltes vegades ja no passem directament a que ens faci cas una persona i que ese currículum el mira una persona. Ara hi ha sistemes d'automatització que el que fan és pues buscar paraules clau i analitzar els currículums sense la necessitat de que hi hagi una persona davant. Per tant, és molt important conèixer que com s'analitzen els currículums i com es supervisen i també, pues, com has comentat, moure's en xarxes i ser conscient de la imatge que estem donant en el sector digital i, d'altra banda, també maquetar un currículum tradicional.
0: Sí.
2: Saber quina informació és prioritària i ara avui dia també es valora molt l'estètica perquè hi ha moltes ferramentes que el permeten fer un currículum estètic de forma fàcil sense massa coneixements i ja això dona informació sobre l'actitud de la persona, no tant les habilitats com el fet de voler donar una bona impressió d'entrada i per tant són moltes coses a tindre en compte si algú també vol fer el seu currículum i revisar-lo amb nosaltres doncs també podem dir això tipus d'assessorament.
0: També des d'Actallo treballeu amb persones molt diferents, evidentment, però qui és ara mateix qui més ajuda necessita? La gent jove, els majors de 50, persones que volen reinventar-se, on estem?
2: Clar, nosaltres sí que ens centrem normalment en les persones que volen reciclar-se o volen canviar de sector i oferim pues, els nostres tallers d'ocupabilitat que es fem en diferents municipis del territori Actallo i si són presencials i gratuïts i treballem amb diferents públics, eh? Normalment sí que són persones adultes i treballem molt amb joves en els centres perquè, com comentava, i de nou tornem al mateix, la gent no coneix molts dels treballs que tenen molta eixida i molta demanda al territori, i considerem que sobretot s'ha de fer molta pedagogia perquè la gent sàpiga on hi ha oportunitats i com formar-se per a poder trobar-les.
0: Si parlem de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, perquè són dels, de les zones on treballeu, o també d'Actallo, quin és el gran problema laboral ara mateix, podem dir? Perquè ja m'has dit, i és veritat el que dius, que hi ha més oportunitats del que creiem. El que passa és que hi ha una desconnexió, pot ser, entre empreses i candidats. Però quin és el gran problema laboral ara mateix?
2: Realment el que més ens transmeten sobretot les empreses és aquesta falta de mà d'obra qualificada, i per tant s'està treballant des de totes les instàncies perquè hi ha una formació acorde amb les necessitats de les empreses, però és una qüestió que ens portarà alguna de temps i també implica coneixement i un període perquè la gent conega i es matricule en aquests estudis. Per una part tenim aquest problema i jo crec que és el principal, tant en Ontinyent com en la resta de municipis, i d'altra és que clar, la major part hem tret ara un estudi de mercat laboral i formatiu i realment hem detectat que clar, la major part de la gent desocupada no té estudis, es queda, fins i tot no tenen ni el graduat, i per tant sí que s'ha d'apel·lar a aquestes persones a que busquen, coneguen el mercat laboral d'una banda i busquen quina formació els pot ajudar a entrar en aquests llocs que sí que tenen molta demanda.
0: Fixa't que t'anava a preguntar què és el que falla, perquè hi ha empreses que no troben personal i persones que no troben treball, i ja m'ho has dit, que és principalment o majoritàriament el tema de la formació.
2: Clar, avui en dia els llocs de treball bàsics ja no són tants com abans, clar, i que es requereix una mínima formació, sobretot perquè els treballs ja no són tan durs com abans i sí requereixen coneixements en els sistemes d'automatització, per exemple, o hi ha requisits, hi ha professions que necessiten una habilitació. Per exemple, dels treballs més demandats en la zona d'Ontinyent, ara que tinc les dades davant,
0: sí,
2: es demana molt conductors de camió, per exemple, que requereix el carnet. Les persones que es troben el carnet de camió poden trobar treball fàcilment. Llocs de repartidor, que també està relacionat amb la conducció. Carretoners, que necessiten un carnet habilitant. Operadors de maquinària, que comentava, pues, si necessiten algun coneixement inicial en el tèxtil, en el paper o en el plàstic. Uh-huh. I també és de veres que aquestes professions es pensa que són molt bàsiques, però dins de l'empresa normalment faciliten la formació i faciliten que les persones tinguin una trajectòria, perquè és molt important comptar amb personal format i que sap fer el seu treball bé, sobretot ara que és més complex.
0: Que interessant tot el que estàs contant. Anem acabant ja, però podeu fer un balanç, perquè clar, estem parlant que maig és el mes de l'ocupabilitat per Actallo. Quin és el balanç que feu ara que estem acabant ja el mes, pràcticament?
2: Pues sí que el puc dir que ha sigut molt positiu, ha tingut una acollida molt bona i hem notat que hem tingut més seguidors en xarxes socials, hem notat que hi ha més visites en la pàgina web, així que sí que podem dir que hem trobat almenys informació d'interès per a la ciutadania, que és el més important per a nosaltres, i estem posant a la seva disposició ferramentes que es poden ser de molta utilitat, que era la idea de fer aquesta activitat, però seguirem proporcionant aquesta informació i treballant la resta de l'any. Encara que en maig s'hagi reforçat aquesta línia, seguirem treballant en aquest sentit, així que jo aprofito per animar a tot el món a que visiti la pàgina web d'Actallo, que és actallo.es, i a que ens seguisca en xarxes, perquè podrà trobar informació d'utilitat i si té algun dubte, pues, també es pot posar en contacte amb nosaltres.
0: Jo estic convençut pràcticament que la gent que està escoltant ara i que està buscant treball i que no troba, que té alguna dificultat, està dient, ara entren en la web d'Actallo ja, perquè estic entenent moltes coses. Espere i desitge. I serà l'objectiu també d'esta xerrada. Maria Seguí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Moltes gràcies.
0: I enhorabona pel treball que esteu fent des de tant de temps. Una abraçada molt forta.
2: Moltes gràcies, adeu.

bon dia. Bueno, de Sara Socas cal dir que la van conèixer personalment fa 2 setmanes al Congrés Nacional de Salut Mental. Va ser una de les ponents i va actuar i vam comprovar lo potent que és el seu discurs i la seva veu. Com ha dit Vicent, pues Sara és cantant i rapera i s'ha convertit en una figura visible ja no només de la música i el freestyle, sinó també en temes de feminisme, diversitat i salut mental. Ella, en la seva carrera musical, ha passat des del freestyle competitiu al desenvolupament com a artista urbana i compositora. Va néixer a Tegueste, en Tenerife, en 1997, i va començar a destacar al món de les batalles de galls al voltant del 2017. Una de les seus grans fites en la seva trajectòria va arribar en 2021, que és quan es va convertir en la primera dona que va ascendir a la Freestyler Master Series, una de les lligues de freestyle més importants de l'àmbit hispà, i abans ja havia aconseguit el reconeixement en competicions com la Red Bull Batalla, la Gold Battle de Barcelona i la Batalla de Mestres. I, a banda, ella va anar construint una carrera musical més àmplia com a cantant i compositora. Les seves primeres cançons conegudes inclouen temes com Ara en vull més, Sugarina, Bambi o Apareciste tu. El seu estil musical barreja el rap, el trap, el rhythm and blues i sons llatins. En 2023 va anunciar que deixava la competició de freestyle per centrar-se en la seva carrera artística i aquell mateix any va llançar el seu primer àlbum que es diu Tenerife Nord Madrid, produït per Acción Sánchez. El seu projecte actual està més orientat al directe, a la composició, a la música urbana contemporània, i en els últims anys ha estat actuant en festivals i sales d'Espanya consolidant-se com una de les veus femenines més influents. Com sempre parlem, o sempre ens agrada parlar, tot té una relació amb la salut mental, no? I Sara s'ha convertit en una figura bastant visible quan es parla de salut mental entre els joves, especialment dins de l'escena urbana i el freestyle així en Espanya. Tot i que no és psicòloga ni activista clínica en el sentit tradicional, sí que ha fet servir molt la seva música i la seva exposició pública per a parlar d'ansietat i malestar emocional, de pressió social i xarxes, de masclisme i violència verbal al freestyle, de demanar ajuda al professional, de la salut mental en adolescents i joves LGTBI. Un dels seus projectes més coneguts sobre salut mental va ser la cançó No le des al coco, en la qual finalitzarem el programa d'avui, creada al costat de la FAT, la secció Joventut, i la Fundació Mútua Madrilenya. I parlava de demanar ajuda professional, normalitzar el malestar emocional i combatre l'estigma entre joves. En entrevistes, ella també ha comptat experiències personals relacionades amb el desgast emocional i la pressió mediàtica i l'odi en xarxes. En 2023 va explicar que deixava part del món competitiu del freestyle després d'anys d'atacs masclistes i homòfobs. I res més, espero que gaudiu de la cançó.

0: Doncs amb esta cançó arribem a les 2 del migdia. A aquesta hora arribarà hora 14 i després tindrem hora 14 on tinguem Maida Albaida, en Tomàs Marín i Carmen Noveda. I nosaltres tornarem demà, com sempre, a les 12:20. Gràcies per estar avui i recordeu...
1: Sigueu bones persones.
0: Adéu,
1: sigueu fins demà. Sigueu bones persones.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportivos, així a Radio Ontinyent, així a la SER, en la nostra última setmana d'edició local i comarcal. Recorden, divendres ens agafem unes vacances. Recorden. Bueno, van a ser dies moguts, ja ho saben, sobretot pel tema del famós Mercato. Bueno, ja coneguem el primer entrenador de la temporada 26-27 per als equips de la Vall d'Albaida. El Benigànim va confirmar ahir el fitxatge de José Manuel Rueda com a primer entrenador del conjunt Vall d'Albaidí. Anem a conèixer més cosetes d'ell, eh? En un dia no anem a parlar de diverses qüestions, eh? Parlarem del rival del Castelló de les Gerres, parlarem de com estan les coses respecte a la continuïtat de Roberto Carlos al Llutxent i també quina és la sensació de la temporada del Deportivo Ontinyent. Tot això i més a les 3 i 20, en una estona. Fins ara.

0: con Sergio Ramos para el futuro del club. Fran Ronquillo, buenas tardes.
1: Ha terminado la reunión entre Sergio Ramos y los accionistas mayoritarios del Sevilla. ¿Algún cambio en la nueva propuesta? En vez de comprar el 80% de las acciones, este porcentaje podría bajar al 60% y con la diferencia hacerse una ampliación de capital necesaria en estos momentos. Por detrás, un grupo importante que lidera una familia mexicana fortísima en las inversiones. Sergio Ramos sale muy optimista de la reunión. El Consejo del Sevilla la va a estudiar. Debe haber respuesta antes del lunes.
0: Noticia de última hora. Y ahora la última hora del polideportivo.
2: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
3: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
4: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
5: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
6: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
7: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
8: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
0: Tenis. Tenemos 5 españoles hoy en las pistas de Roland Garros. Ángel García, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Paco Jo? Todas las miradas hoy en París puestas en Rafa Jodar, la sensación española que jugará segunda ronda en unos minutos frente al australiano Duckworth. También en breves instantes saltará a la pista Pablo Carreño en el día en donde ha perdido Alejandro Davidovich antes de la cuenta frente al argentino Tirante. Ahora mismo también jugando Caitlin Quevedo frente a Svitolina, ha perdido el primer set por 6-0.
0: Jornada grande en el Garros, como ayer lo fue en el Giro, que sentenció casi Vingegaard. Borja Cuadrado, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Cuarta victoria de etapa para el danés, que es más líder que nunca con 4-0-3 sobre el austríaco Felix Gall, que es segundo. Hoy tenemos 17ª etapa, era perfecta para las fugas y así está siendo. 74 kilómetros para el final. El francés Cabaña tiene 2.27 de ventaja sobre un grupo de 28 corredores donde hay 4 Movistar, entre ellos Enric Mas y Juanpe López, además de Igor Arrieta, ganador de etapa, más de 7 minutos de ventaja sobre el pelotón. Por lo tanto, el ganador de la etapa seguramente salga de la fuga.
0: Y en básquet, el Barça se despedaza por dentro. Tras la reunión, Laporta, Xavi Pascual, todo apunta a revolución sin Juan Carlos Navarro. Javier Saizó, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Así es, Laporta no pudo convencer a Pascual, pero sí le comunicó una auténtica revolución en la cúpula directiva de la sección. El manager general, Juan Carlos Navarro, podría incluso no acabar la temporada. El director deportivo, Mario Bruno, le podría seguir los pasos y veremos qué directivo será el responsable de la sección. Se esperaba verano movido, pero los cambios llegarán antes, incluida la búsqueda de entrenador. Gana fuerza Obradovic, pero de momento no ha decidido si se retira o acepta alguna oferta.
0: Ojo a lo de Obradovic. Y Real Madrid-Baskonia hoy, partido de Liga CB en el Palacio a las 9 de la noche. Y ahora se viene lo más cercano hasta las 4 con más cosas y más compañeros en este Ser Deportivos.
12: Ser Deportivos, Ontinyent, La Baida, El Baida. Tomás Marín.
13: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a Ser Deportiva, ací a Radio Ontinyent, ací a la Ser, en aquesta jornada de dimecres. Avui és 27 de maig. Bueno, us avance ja que sóc un pau mentirós. No vos ho negue, perquè us vaig dir ahir al final d'este programa que anàvem a fer el poliesportiu. Bueno, el passarem a demà, val? Perquè tenim notícies a destacar de l'àmbit futbolístic, sobretot perquè ja coneixem el nom del nou entrenador del Benigànim, José Manuel Rueda. El coneixerem al nostre espai fins a les 4 de la vesprada, en un dia on també anem a posar el focus en altres qüestions, que a banda del futbol també hi tenim notícies i qüestions a apuntar-nos en l'agenda d'este cap de setmana. Així que comencem ja una nova edició local i comarcal de Ser Deportivos, així a Radio Ontinyent, així a la Ser. I ho fem com sempre, contant-los què és notícia a la Baida, al Baida. Ja coneixem el primer entrenador d'un dels equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. El Benigànim ha fet oficial la incorporació de José Manuel Rueda San Pedro com a nou entrenador del primer equip per a la pròxima temporada. Rueda arriba procedent de l'Olímpic de Xàtiva, on ha destacat pel seu treball a la banqueta. Com a jugador ha tingut una àmplia trajectòria en el futbol professional, passant per equips com el Barça B, el Ponferradina o la Penya Deportiva, entre altres. D'altra banda, el club també ha anunciat el fitxatge de Tobias Nicolás per a la temporada 26-27, procedent també de l'Olímpic de Xàtiva. Arriba de la maneta de Rueda. El jugador, que actua com a extrem esquerre, destaca per la seva velocitat i capacitat ofensiva, amb 54 partits disputats i 11 gols en les dues últimes temporades. Recordar-los que José Manuel Rueda ha estat entrenador des de fa dues temporades, a mitat de temporada, després de l'acomiadament de Marcos Camacho com a entrenador de l'Olímpic. Va entrar en Rueda després de ser jugador de l'equip durant 8 anys i ha estat ixa temporada i mitja en el conjunt de l'Olímpic de Xàtiva. Recorde, un Olímpic de Xàtiva que ha quedat quart classificat en la Lliga Comunitat Grup Sud. És a dir, que Rueda coneix molt bé la categoria. Per cert, amb Rueda parlarem demà en el nostre Ser Deportivos. Avui li hem demanat al nostre company de Ràdio Xàtiva, al cap d'esports Fèlix Lluc, que es comente qui és Rueda, que ens faça una imatge ja del pròxim entrenador de l'equip ganxut. Et desitgem la major dels èxits en aquesta nova etapa que inicia com a entrenador. Bueno, això és la primera notícia i principal notícia que es deixa este dia d'avui. Una notícia que també arriba pel que fa al Castelló de les Gerres i el seu partit de promoció d'ascens a la segona valenciana. Us podem confirmar que el partit davant el Tous es jugarà esta jornada de diumenge, este 31 de maig, a les 6 de la vesprada en el camp municipal de Tous. Tous, Castelló de les Gerres, 6 de la vesprada. També us podem confirmar que per part del Castelló de les Gerres s'està programant i s'està realitzant, es vol realitzar una arribada massiva d'aficionats de l'equip de Castelló de Rugat. Bueno, us podem confirmar que s'estan preparant, s'estan fletant diversos autobusos a un preu de 5 euros amb eixida diumenge a les 4 i mitja de la vesprada i tornada a les 8 i mitja. Aquell que vulgui anar al partit tindrà que parlar amb Guillem. El número de contacte és el 657-06-93-31. El repetim, 657-06-93-31. I el pagament s'efectuarà en el moment abans de pujar a l'autobús i en efectiu seran 5 euros. L'autobús eixirà des de la gasolinera i es tornarà a deixar ahir. La major de les sorts per al Castelló de les Gerres. Que temporada i que bonic va ser el final de la mateixa. Bueno, avui és un dia en el que anem a fer un poquet de repàs també d'altres qüestions. Parlarem amb diverses protagonistes, diverses veus que es van a contar com estan les coses per als equips de la Vall d'Albaida a hores d'ara. Us avance que parlarem del Benigànim, ampliarem aquesta informació del nou entrenador de l'equip de la Vall d'Albaida i també parlarem del Llutxent i del Deportivo Ontinyent. Ja us ho avance també. Per altra banda, vull destacar-los també altres qüestions de caràcter poliesportiu que ampliarem a la jornada de demà. Per cert, us ho recordo, 3 i 20 en Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Començant per Sofia Rodríguez, ja sabem, va guanyar al COI, una de les proves a nivell Comunitat Valenciana de Ciclisme en Ruta. I bueno, l'Ontinyentina participarà este cap de setmana en la prova entre Sierras Gravel Race, organitzada per Fanbike. La competició forma part de la Copa d'Espanya de Gravel i del Circuit Internacional de la UCI i se celebra a Villanueva del Trabuco. La prova podrà seguir-se també en directe a través de streaming en YouTube. La major de les sorts per a Sofia Rodríguez, que en este inici de l'època més calurosa de l'any està demostrant que continua sent una crack damunt de la bici. Enhorabona a Sofia per tot el treball. Recordar-los també que Ivan Esparza juga este divendres al Genovés, 6:30, a l'última jornada dels quarts de final de l'individual de Raspall. Jugarà contra l'Orja, ja classificat per a les semifinals. Recordem, el donem l'enhorabona. I, per altra banda, volem destacar que també este cap de setmana, este dissabte concretament, tenim nova cita del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Serà Benicolet, dissabte 30 de maig. Les inscripcions ja estan obertes i la jornada començarà a les 6 de la vesprada en curses infantils i a les 7 es realitzarà la prova absoluta. Començarà amb un recorregut de 7 km. quilòmetres. I per tancar este repàs a les notícies a destacar de la Vall d'Albaida, vull contar-los, vull ser clar, i és que el món del pàdel també agarra un poquet de protagonisme, sobretot pels tornejos que estan començant a organitzar. El torneig del pàdel del club de tenis Ontinyent Helios celebra la seva tercera edició consecutiva amb el patrocini d'Albinyana Immobiliària. La competició comptarà amb categories per a tots els nivells i un mínim de 3 partits per parella. En la primera categoria hi haurà premis econòmics i trofeu per a campions i finalistes, mentre que la resta de categories rebran trofeus i equipacions. A més, es farà un sorteig de material esportiu. Les inscripcions estan obertes per telèfon o per WhatsApp al 622-270-971. 622-270-971, amb places limitades. I els dies 19 i 20 de juny, el municipi de Alfarrasí acollirà la tercera edició del torneig de pàdel d'estiu, organitzat per la FILAB Bucaners amb la col·laboració de l'Ajuntament d'aquest municipi, d'Alfarrasí. La competició se celebrarà al Poliesportiu Municipal d'Alfarrasí i comptarà amb un donatiu de crins d'inscripció de 15 euros per persona. Hi haurà premis econòmics de 130 euros per als campions i 90 euros per als subcampions, així com servei de barra, amb menjar, beguda i ambient musical durant aquestes jornades. Les inscripcions i la informació es poden realitzar mitjançant els telèfons facilitats per l'organització. També es conviden com no a gaudir d'aquest esport i de gaudir d'aquests dies tant al torneig que se prepara des del club de tenis Ontinyent Helios i també des del municipi d'Alfarrasí conjuntament amb la FILA Bucaners de la localitat. Tornejos de padel per a gaudir. Bueno, parlarem del Benigànim, ja us ho recorde, del Llutxent, del Deportiu Ontinyent. Bueno, del Benigànim farem aquesta imatge amb el nostre company Félix Lluc de Radio Iniciativa, de la nostra ràdio germana. També parlarem del Llutxent amb Roberto Carlos, l'entrenador. Li preguntarem pel seu futur. I també, com no, parlarem del Deportiu Ontinyent amb Jordi Tormo, el seu president. Toca fer balanç de la temporada. Agafem aire i ens centrem en el Benigànim. Vinga.
14: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361.

0: Viatgem al municipal de Benigànim, on ja coneixem el nom de l'entrenador del Benigànim i també el nom del primer fitxatge de l'equip de cara a la temporada 26-27. Ja us ho contava al principi d'aquest Ser Deportivo, si acabem d'arribar ara, José Manuel Rueda és el nou entrenador d'aquest equip, procedent de l'Olimpi de Xàtiva, on ha estat una temporada i mitja com a entrenador i ha format part durant 8 anys de l'estructura de l'Olímpic, tant de jugador, com bé us citava abans, i també com a entrenador d'aquest equip en el tram final de la seva trajectòria en l'equip socarrat. Bueno, amb Rueda parlarem demà, per motius d'agenda. Vale, el presentarem al nostre espai esportiu de 3 i 24 de la vesprada. Però avui el que hem fet ha estat demanar a Félix Lluch, el nostre company d'esport de Ràdio Xàtiva Cadena Ser, que s'explicara un poquet com és Rueda i la seva trajectòria per a fer-nos una idea del nou entrenador del Benigànim. La persona en la que ha confiat la temporada 26-27, la junta directiva del Benigànim. Escoltem les paraules del nostre company, de Félix Lluch. Bona vesprada, Félix.
1: Hola, Tomàs, bona vesprada, oients de Ràdio Ontinyent. Em preguntes per Rueda. Home, Rueda ha acumulat 8 anys a l'Olímpic, la major part d'aquest temps com a jugador. Era l'organitzador de l'equip, tenia una cama extraordinària per a col·locar el baló, per a llançar les faltes. Una lesió va propiciar que passara de jugador a entrenador de l'equip. Com a entrenador, jo crec que també a mi ses mateixes característiques, li agrada molt el treball tàctic, demana molt esforç tàctic als seus jugadors, prepara molt bé els partits. Físicament també l'equip, l'Olímpic, ha acabat molt bé tots els partits, fort físicament. És un jugador entrenador d'equip. Com a entrenador, sobretot, confia molt en el seu cos tècnic. Entre tots parlen molt sobre cadascun dels partits a disputar. També és cert que para una miqueta sec, és la meva opinió. Llança de vegades alguna pulleta si ha escoltat algo que no li agrada als mitjans de comunicació, però sempre està disposat a donar la seua respecte a l'equip, i recorde èpoques com a jugador que va donar la cara per tots els seus companys, quan per exemple teníem un patrocinador indi o també alguna empresa que volia fer-se càrrec del Club Deportivo Olímpic. Ha participat inclús en assemblees del Club Deportiu Olímpic. Torna a dir, és un entrenador que prepara molt bé els partits i que també és molt exigent de cara als seus jugadors. Tal vegada perquè no fa tant era jugador, baix les ordres, d'un altre entrenador. Molta sort a José Manuel Rueda en esta nova etapa al Benigànim.
0: Moltes gràcies, Félix, com sempre, per les teues paraules. Ara el que anem a fer va ser agafar aire i centrar-nos ja en la primera valenciana, on l'any que ve anem a tindre tres equips. L'Olleria, el Llutxent i el Deportivo Ontinyent. Us recorde que, pel que fa a l'Olleria, pròximament coneixerem més novetats d'aquesta junta directiva que ha arribat al conjunt vidriera. Agafem aire i saludem al míster del Llutxent, a Roberto Carlos, que ens atén a Ser Deportivos.
2: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: Reiterar aquestes gràcies al nostre company Félix Lluch per aquesta primera imatge que tenim del nou entrenador del Benigànim, de José Manuel Rueda, que ahir el club, el Benigànim, l'equip ganxut, va formalitzar i va fer oficial aquest fitxatge del nou entrenador per a la banqueta de cara a aquesta temporada 26-27. Bueno, continuem pensant en el futur, continuem fent valoracions, ja pensant en quan anem a tindre una reunió, en quan no, en quan anem a tindre novetats, però ara en aquest cas baixem a la primera valenciana, on, com bé saben, esta temporada tindrem a tres equips. Tindrem a l'Olleria, equip que baixa de categoria de la Lliga Comunitat fins a la primera valenciana. També tindrem al Llutxent, que per desgràcia no es va poder classificar a eixa promoció d'ascens. Es va quedar absolutament res. I també tindrem, com bé saben, al Deportiu Ontinyent. En una estoneta parlarem d'aquest club. Però en aquest cas ens centrem en l'equip de la Plana. Bueno, l'últim partit de la temporada 1-1. Molt bones sensacions, no ho anem a negar, un empate davant del Gandia. Un Gandia que sí que és de veres que estava més pensant en el campionat, però bueno, s'acomiadem de la temporada amb un empat en el Guillermo Lagüe, que no es ve gens malament. En una temporada que cal dir, que encara que es quedem en Isamel en els Javis, és molt, molt, molt bona, perquè vam certificar la permanència faltant un mogolló de jornades i fins a la penúltima jornada vam lluitar per aquesta promoció que teníem a tocar, la teníem a res. La teníem a res. Anem a preguntar-li al míster, a Roberto Carlos, de com estan les coses a hores d'ara i també per a continuar fent un poquet de repàs de tot el que ha sigut esta temporada 2025-2026. Roberto, entrenador, què tal? Molt bona vesprada.
3: Bona vesprada, Tomàs.
0: Bueno, com estan les coses? Més tranquil·les, suposo, no?
3: Sí, ja hem tancat la temporada. Ara des de fora, no? Des del final, des del descans ja, pues lo que tu has dit, que una valoració d'una temporada impressionant, no? I la veritat que estem supercontents, no? De conforme han transcurrit.
0: Cal estar-ho. Bueno, del partit en el Guillermo Lagüe, algo a destacar, entrenador?
3: Sí, bueno, va ser un partit que bueno, la tònica dels últims partits, com tu també has dit, pues el Gandia, evidentment, com no podia ser d'altra forma, tinguent el campionat guanyat, pues, va eixir no en tota la pólvora, encara que no sé quin minut va ser, 65 per ell, pues, van fer els canvis, no? I jugadors, pues, Álvaro, Marc, Escrivà, tal, pues, van eixir al camp, Salom, que són els que potser han estirat tot l'any de l'equip i bueno, van fer un partit seriós nosaltres. Jo crec que l'àrbitre en este cas pues va ser un poc permissiva, no? en algunes jugades en el Gandia, però bueno, crec que s'haurien pogut endurir el partit i la nota positiva és que al final l'haurien pogut perdre, però el cadet, el porter Aitor, va debutar en el primer equip, no? Un cadet, el porteret,
0: ja veus.
3: És un fenomen. Pues va ser la parada del partit, no? En l'última jugada, un centro a l'àrea que va rematar Álvaro dins de l'àrea xicoteta i va fer un paradón, no? Molt, molt bo, que va evitar la nostra derrota, no? I això considero que és el més positiu, no? Per el seu debut i debutar d'aquesta forma, no? El xaval, pues, va jugar 8 minuts aproximadament i bueno, era un premi que volien donar-li perquè sempre ha estat ahí, no? En els últims mesos que Marc, el porter, el segon porter que estava en nosaltres, pues, ha estat lesionat i bueno, i ell ha complit vinguent a entrenar amb nosaltres i tal, i bueno, li augure pues, un gran futur, evidentment.
0: Què li doneu als porters en Llutxent, Roberto?
3: És que, ostres, no ho sé, jo també estic sorprès, perquè el xavalet ja va debutar en pretemporada perquè venia a entrenar amb nosaltres, igual que Artur i Juanjo, que són els del juvenil.
0: Sí.
3: Lo que passa que ja estan treballant, ja tal, i bueno, ja es costava més complir en l'horari d'entrenaments i Aitor, que estava un poc més lliure, que encara està estudiant, pues venia, no? Però el que tu dius, Víctor és un porteràs que sí. Ha jugat en tercera divisió Y ahora Aitor pues anirà a poc en els passos, no? que corresponguen, però ja el dic que va ser la para del partit claríssimament, no?
0: Ens alegrem molt, ens alegrem molt. Bueno, ja pensant en tot el que ha estat esta temporada, ja començant a fer un poc de vegades més detingudament, ja recordo ixe parlant en el postpartit del partit davant el Simat, si no recorde malament, ja parlàvem, pues bueno, estàvem un poquet encara doncs, decebuts de tot el que va passar, estàvem en ixa sensació un poc més estranya. Ara ens donaves una pista pel que fa les sensacions després de pensar-ho ja en calma i en més deteniment. Vull comentar un poquet quines són les dates que ha tingut el Llutxent llarg d'esta temporada. 58 punts en 30 partits jugats, 16 victòries, 10 empats, 4 derrotes, 55 gols a favor, 27 en contra, és a dir, el segon equip menys goleja de la categoria, amb una cinquena posició pel que fa a la classificació en casa amb 29 punts i fora de casa sent el tercer equip amb un total de 29 punts. Em ve al cap una cosa, i cal ser clar, la plana ens ha costat algun punt que altre esta temporada que es podria haver donat grans coses.
3: Sí, esa es la clau, ¿no? El partido en casa, sí que es de ver, es que hem perdut dos partits en casa i dos fora, que sols hem perdut quatre partits en tota la temporada, que és destacable també perquè, sí. No sé com està la classificació ahí, es veurà clarament, però no sé cert, però bueno, segur que som els que menys partits hem perdut, el que passa que hem empatat molt i molts partits en casa. Sí que és cert que en casa, si volem aspirar a lo màxim, hem de treure un poc més de punt, no? Però la plana és xicotet, moltes vegades, pues, lo que t'ha dit. Se tanquen darrere, sí. La nostra forma de jugar és tractar d'elaborar, i bueno, jo crec que hem fet un bon futbol, però sí que és cert que moltes vegades en els últims metres no hem estat lo acertats que hauríem estat per a poder aspirar a algo gran, no? I que no servisca com a excusa, no? Però que pues el camp, la veritat que jugar en casa en un camp xicotet, pues clar, venen te se tanquen més fàcilment, no?
0: Entenc. Però bueno, ixa és la situació, ixa és la sensació, i cal dir-ho i cal tindre-ho en compte que és una temporada en la que n'hi havia uns cocos que són brutals, i fins a la penúltima jornada hem estat lluitant i hem estat com no barallant en ixos cocos, que al final el Gandia ha sigut ixe campió al que li donen l'enhorabona, i el Massanassa, que ha quedat en ixa promoció d'ascens. Bueno, ja pensant en el futur, és la pregunta que estic fent a tothom, estic parlant molt de futur, de reunions. A hores d'ara, Roberto, pel que fa la teua continuïtat i a la teua predisposició, com estan les coses a hores d'ara? T'agradaria continuar en el Llutxent?
3: Sí, clar. El Llutxent és l'equip que m'ha donat l'oportunitat, no? d'estar en un equip de primera valenciana, i bueno, jo prioritzo el Llutxent a altres coses. El que passa que bueno, van quedar que esta setmana estaríem, desconnectaríem una miqueta i que la setmana que ve ja sentarem, però bueno, la prioritat evidentment ha de ser Llutxent, només per ser agraït, no? I sense desestimar altres coses, però clar, ja li dic que jo estic encantat així. Hem fet una família de jugadors i cos tècnic que costa molt de fer, i han donat un poc en la tecla, i a mi m'agradaria pues seguir el projecte. El que passa que, ja el dic, n'hi ha que parlar i ja està, no? Vaig a donar totes les facilitats, però bueno, en principi jo crec que no n'hi haurà problema, però clar, anem a reflexionar esta setmana, que és el que havien quedat en Fede i la directiva.
0: I la setmana que ve, suposo que reunió, no? Com més ventades abans.
3: Sí, quedarem probablement el dilluns que ve i jo crec que ho arreglarem i ja està. No? Vaig quedar en fer de president aixina i bueno, això, el dilluns que ve pues, ja tindrem notícies. Sé que tu acabes el divendres, però bueno, em posaré en contacte.
0: És que eres bon oient de Ser Deportivo Santillana, això ho vaig a reconèixer també, que això és un tracte a favor que després tindré, així que tots els entrenadors que ens estiguen escoltant ja saben, i més els futurs que poden arribar a la Vall d'Albaida. Mister, bueno, un plaer parlar amb tu al llarg de tota la temporada. Espero que d'ací no res puguem xerrar d'aquesta renovació i de que continuïs un any més en el Llutxent. Tant de bo seria per a tot el que és l'estructura del club i al cap i a la fi la continuïtat i el treball, mantindre una línia recta en una línia en altibaix, això seria el millor per als equips de la Vall d'Albaida. Moltes gràcies, enhorabona per tota la temporada i tot un plaer haver xerrat amb tu al llarg d'estos mesos, que han sigut llargs, però bueno, que han tingut un resultat un poquet agredós, però molt bo per al Llutxent i per a tot el poble. Gràcies.
3: Bueno, gràcies a tu i enhorabona també per el programa, que dona ressò a tots els equips de la Vall d'Albaida i això, i a altres esports que també és important, no? I bueno, la feina que fas és impressionant. Moltes gràcies a tu, Tomàs.
4: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
0: Continuem en la primera valenciana, en aquest grup tercer. Ja han escoltat les paraules del míster del Llutxent, de Roberto Carlos. Hem analitzat un poc la temporada, hem parlat del seu futur, com acabem d'escoltar. I bueno, continuem amb això de les valoracions, de parlar, de conversar, de comentar un poquet com ha estat la temporada. I en aquest cas, parlem ara del Deportivo Ontinyent, pel que fa a l'equip amateur permanència, com bé saben en la categoria, pel que fa a la Pedrera, grans resultats, grans objectius assolits i, com sempre diem, formació i també, com no, educació en valors. I per altra banda, pel que fa al femení, també grans èxits pel que fa a la Pedrera i en el primer equip, doncs un ascens històric que este cap de setmana pot culminar en una temporada perfecta, anem a dir, amb tan sols 2 empats i 0 derrotes. El de més serien tot victòries, és a dir, brutal el que s'ha aconseguit per part del Deportivo Ontinyent femení. Bueno, esta temporada toca repassar-la, toca comentar-la i, com no, parlar del futur del Club Deportivo Esport Bassa Ontinyent, i ho anem a fer saludant ja el seu president, Jordi Tormo, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Jordi, què tal? Molt bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Tomàs.
0: Bueno, per posar-nos un poquet en context i per trencar el gel, com definiries tu la temporada en tots els aspectes del Deportivo Ontinyent, aquesta 25-26? Conta'ns.
5: Pues la valoració, la veritat, és molt positiva, perquè continuem en el creixement de l'escola i del club i consolidant les categories que ja portem assolides des de fa unes temporades enrere i intentant l'assalt a categories més altes.
0: En primer lloc, parlar del primer equip de la matèria i de com s'ha viscut esta temporada, perquè, vamos, ha sigut d'allò més que complicada. Vam aconseguir la permanència a falta de 2-3 jornades, si no recorde malament, i ha estat una temporada plena d'altibaixos, però en la que finalment s'ha pogut aconseguir ese objectiu. A més, podíem veure les redes socials que el bo de l'entrenador Rafa Cebrián s'acomiadava de l'equip amateur, però que a hores d'ara anava a continuar en lo que és la formació i en l'escola del club. Per a tu, com has viscut esta temporada, sobretot del primer equip, on vol arribar tothom?
5: Pues la veritat que ha sigut una temporada un poc complicada, perquè els resultats no ens han acompanyat massa, però hem estat, des del club estem molt contents amb el treball realitzat. Som conscients que som el club amb menor pressupost, en diferència de moltíssim, respecte al segon pitjor pressupost de la categoria, però són les armes en les que tenim que lluitar, ho tenim clar, tenim clar quins són els nostres objectius. Ens ha costat un poquetet aconseguir-lo, l'objectiu de la permanència, però en tot moment la confiança en la plantilla i en el cos tècnic ha sigut total.
0: Lo del míster, lo de Rafa Cebrián, és una deu a part, no? Perquè, diguem, adeu al primer equip, però continuarà també en el labors de la Pedrera. No sé si heu parlat ja amb ell des de la part directiva del club.
5: Sí, a veure, Rafa ja es va traslladar fer unes setmanes darrere, tant a Pasqual com a mi, que havia i considerava que havia acabat una etapa i que volia centrar-se més en el futbol formatiu. I també em pensa que no és una mala idea, la veritat, perquè després de dues temporades, aquesta un poc més complicada, però potser donar-li un nou aire a la banqueta del primer equip era positiu per a tots, i que Rafa es centre més en la coordinació del futbol base, del futbol 8, pues, també pot donar un espenta i un creixement a aquesta secció del club.
0: Ja s'ha posat damunt la taula algun nom de futur entrenador de cara a aquest equip i de cara a la nova temporada, Jordi?
5: Pues la veritat que nosaltres estem molt concentrats en el final de temporada. Hi ha equips que encara estan competint, que acabaran aquest cap de setmana. Estem lluitant per coses que poden ser molt importants per a l'entitat. Entonces, esta setmana anem a estar concentrats en el que toca, que és acabar totes les lligues, i a partir de la setmana que ve pues, ja començarem a reunir-se, a planificar, a que la direcció deportiva ens traslladi la idea que té i començar a perfilar la pròxima temporada.
0: Mira, abans de parlar de tot el que ve este cap de setmana, que sé com bé has esmentat abans que tenim alguna altra coseta que altra d'algun equip de la Pedrera molt important i es poden aconseguir doncs, objectius molt, molt xulos per al futur del club, volia preguntar-te per aquests equips que ja han finalitzat la temporada i fer un poc de valoració dels mateixos, com ens han quedat les coses pel que fa a la Pedrera.
5: Pues la veritat que ha quedat dins de lo que esperàvem, inclús un poc millor, ja que, per exemple, l'equip Querubí no ha acabat, però depèn d'ell mateix per aconseguir el títol lliguer. Benjamí B, Benjamí C i Benjamí D han sigut campions de Lliga. En futbol 8, en futbol 11, l'infantil C ha sigut campió de Lliga i ha pujat de categoria. El cadet A està lluitant per l'ascens, encara que no depenem de nosaltres en l'última jornada, però bueno, tenim opcions d'aconseguir l'ascens a Lliga Autonòmica. I en futbol femení, tant la Levi femení com l'amateur que has mencionat abans han quedat campions de Lliga, i l'amateur femení ha aconseguit l'ascens a Lliga Autonòmica. Entonces, la valoració és molt, molt positiva.
0: I el que ve este cap de setmana, què ens queda ja per a tancar també la temporada? Algo que tinga que tindre també a la vista?
5: Sí, pues bueno, el proper divendres al Camp de la Puríssima, a les 8 de l'esprada, jugarà el cadet A
0: sí.
5: Contra l'Alcoyano. Farem la nostra feina, que serà intentar guanyar el partit i esperar a diumenge el resultat del Catarroja Benidorm, que si hi ha un empat o una victòria del Catarroja ens donaria la segon plaça i l'ascens a Lliga Autonòmica.
0: I si ascens, vamos, passar directament per aquesta derrota del Benidorm, són 62 punts del Benidorm, 61 del Deportiu Ontinyent, és a dir, que necessitem també aquest miracle, però clar està que primer tenim que fer la faena contra el Cuer, que encara que porte 4 punts en la classificació, de segur no voldran acomiadar-se de la categoria amb aquesta sensació.
5: No, segur. No conec jo ningú jugador, i menys en ni ses edats, que li agrada perdre.
0: Totalment.
5: Ells van tant l'Alcoyano com nosaltres, anem així els dos equips, amb totes les nostres armes, a intentar guanyar el partit. No els podem confiar perquè siga l'últim classificat, ni baixar els braços perquè no depenen de nosaltres. No? Tots hem d'anar al camp a fer el que han estat tota la temporada fent, que és donar el 100% i intentar guanyar el partit. I després, pues, esperar que ens vinga una ajuda en forma d'empat o de victòria per part del Catarroja.
0: No, tant de bo, fora així. La veritat, esperem que els pròxims dilluns puguen dir que som equip d'autonòmica, que seria un pas espectacular per al nivell de lo que és tot l'equip cadet i tot el que és l'estructura del club. Si passem al femení, com no, Jordi, ja vam parlar així, van tindre les jugadores, van tindre l'entrenadora, van tindre la coordinadora, també te van tindre a l'altre costat del telèfon felicitant i ser campionat de Lliga. Jo crec que per al femení, per tot el que és la secció femenina, ha sigut una temporada que qualificaria com a salt de qualitat, no?, respecte a altres temporades.
5: Sí, la veritat que sí, perquè la Levi femení ha mantingut la seva línia, han tornat a quedar campiones de Lliga, per segon any consecutiu. L'any passat vam assolir dos ascensos en infantil i cadete i hem mantingut la categoria amb prou solvència. El juvenil o amateur B, que és, ha debutat en Lliga Amateur aquesta temporada, en tercera regional, ha fet una bona campanya, ha competit i el més important, han millorat totes les jugadores i el de l'amateur masculí, femení, perdó, això no, ja, jo ja no sé com catalogar-ho, la veritat.
1: Totalment.
5: perquè és que continuen guanyant tots els partits i no, és que no té un adjectiu al que posar-li, jo ho considero pues, una cosa fora de lo normal.
0: Doncs mira, jo sé, m'han comentat que s'està a l'espera d'una resolució demà per a poder realitzar aquest últim partit de la temporada davant el Torrevieja en el Clariano. Esperem que aquesta apel·lació a la federació doncs, tira avant i que puguem acomiadar-nos d'esta temporada en el Clariano i si el plenem millor que millor, perquè seria acomiadar una temporada en la que encara tenim aquest objectiu de quedar invictes, Jordi. És que de segur que algun equip que altre ho haurà viscut, lo de quedar invicte, i hauràs vist tu en totes les categories que tenim en el que és el futbol base, però clar està que en un primer equip aconseguir això en una lliga doncs, tan barallada no és poca cosa.
5: No, torno a repetir, és que no trobo adjectius per catalogar el que està fent Rocío en aquest equip. No trobo l'adjectiu perquè qualsevol va quedar-se curt.
0: Sí, totalment. Bueno, en Rocío ja heu parlat respecte a la continuïtat, hi ha predisposició per anar amb dos parts, tenim alguna negociació pendent en aquest sentit?
5: No, i ara estan també centrades en acabar la temporada, ja com vam parlar l'anterior vegada, que estava també ja la nostra confiança en Rocío és total i no crec que n'hi hagi ningú inconvenient per a la seva continuïtat.
0: I ja per tancar i per a tancar i per comentar un poquet tot el que és el treball a darrere en tota la coordinació del club, en tota la coordinació pel que fa a la tasca esportiva i aquest projecte esportiu, m'has comentat abans que a partir de la setmana que ve començaran aquestes reunions per a valorar temporada, per a començar a posar el focus i fer el mapa de coordinació del club. Alguna coleta que es pugues confirmar a hores d'ara, sobretot per a aquesta planificació de cara a la temporada que ve?
5: És un poc complicat la planificació perquè nosaltres en aquests moments no sabem quants jugadors amb exactitud tindrem la temporada que ve ni quants equips anem a poder conformar. Sí que s'està treballant ja en la confecció de les plantilles i dels entrenadors per a la pròxima temporada, però com t'he comentat abans amb cautela perquè encara estem jugant lligues, encara estem competint i això té que ser la prioritat. I a partir de la setmana que ve començarà a revisar les llistes que s'estan confeccionant i anar perfilant la quantitat d'equips que anem a tindre. Estimem que més o menys estarem en la mateixa quantitat, o millor alguna categoria d'algun equip més, altre té un equip menys. També ja no depèn això sols de nosaltres, dependerà de la natalitat.
1: Exacte.
5: No? I ahir nosaltres no podem fer massa. Però calculen que més o menys estarem en la mitjana d'equips de les temporades anteriors.
0: Doncs ens ho apuntem, la veritat. I ja per tancar, i no m'ho vull oblidar, perquè també ha sigut un any sobretot especial en el que fa fitxatges i arribades de jugadors formats en la Pedrera que han arribat a grans acadèmies. El primer que em ve al cap, perquè ahir vaig veure una història en Instagram que estava entrenant en Mestalla, és el bo d'Héctor Ferriz, el jugador més jove en debutar en Ontinyent 1931, un jugador que ha sigut vital en la trajectòria del Deportiu Ontinyent, que va vindre pues, molt menudet i ha acabat, doncs, mira, formant part del juvenil B del que és l'estructura del València. També en aquest sentit també ha sigut una temporada bona per a vosaltres, pel que fa i si també salt de qualitat i de categoria per a alguns jugadors.
5: Sí, la veritat que a banda d'Héctor, que sí que va abandonar l'entitat que a mi a València fa uns mesos, sí que tenim la sort de poder ser catapulta per alguns jugadors per a poder accedir a aquest tipus de canteres. Per exemple, també Santiago Ampuero de l'infantil A ha fitxat per a la pròxima temporada per el Villarreal. Sí. A nosaltres, el que és la part esportiva, pues, la veritat que no, no els beneficia molt que se'n vagin aquest tipus de jugadors, perquè són jugadors molt diferencials que poden donar-te un salt de qualitat a un bon bloc per aspirar a coses majors, però som conscients de que som un equip catapulta i tenim que focalitzar-se en això. No podem tancar-li les portes ni tallar-li les ales a cap jugador que tinga la possibilitat de pertanyer a una cantera com el Villarreal, com el València, com el Llevant, com l'Elx, que deportivament es perjudica. Sí, som conscients, però forma part de la nostra tasca, la formació, i quan més bona siga la formació que es puguem donar ací, més junt podran arribar ells al futur.
0: Doncs tant de bo aquest futur sigui prometedor per a tota l'escola. Moltíssimes gràcies, Jordi, com sempre, per atendre'ns als micròfons de Ràdio Ontinyent Cadena SER, i com no, molta sort per als mals de caps que vindran ara pel que fa a aquesta planificació. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu, Tomàs. Fins la pròxima. Adéu.
0: I així ha estat el nostre repàs a tota l'actualitat del futbol. Abans d'acomiadar-nos, vull contar-los també per a que s'apunten a l'agenda, sobretot pel que fa a la jornada de demà. Perquè este dijous, José Vila, ja ho saben, campió d'Espanya de carreres d'obstacles, ontinyentí, comença el campionat d'Europa amb la selecció espanyola. El desitgem la major de les sorts, com no. Com sempre, gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Avui no tenim Hora 25 Deportes. I us recorde... Aquesta setmana tanquem la nostra edició comarcal i local.

0: trabajar.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Dimecres, és dimecres 27 de maig. Avui hem viscut una visita, un anunci d'una reivindicació històrica, de la finalització d'una reivindicació històrica o de l'apertura. Parlem de l'Hospital General d'Ontinyent. Avui, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitat el nou Hospital d'Ontinyent, junt amb l'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, i d'altres autoritats, per anunciar que este proper dilluns, el dilluns dia 1 de juny, serà l'obertura definitiva del nou hospital d'Ontinyent. Es ficarà, tot estarà, tot l'hospital, totes les àrees de l'hospital d'Ontinyent, del nou hospital d'Ontinyent, en funcionament. Després coneixerem més dades, els escoltarem a ells i podrem tindre tota la informació sobre aquesta notícia que avui hem conegut i podeu trobar també a la web de Ràdio Ontinyent, radioontinyent.com. Dit això, anem a per uns consells i anem amb l'entrevista d'avui. Una entrevista en la qual també anem a parlar d'una reivindicació històrica d'un dels municipis de la nostra comarca en quant a seguretat viària. Anem a parlar amb l'alcalde de l'Olleria de la reivindicació de la il·luminació de la rotonda de l'Olleria, la rotonda que uneix la CB60 amb la A7, la rotonda de baix del túnel de l'Olleria. De seguida saludem a Ramon Vidal. Uns consells.
4: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
5: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
4: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
5: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
6: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
7: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
6: ¿En serio?
7: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
6: Eso es justo lo que busco.
7: Restaurante Almoroch. Reservas al 962 911 779 o en Casa Seguí, Ontinyent.

0: Vinga, anem amb l'entrevista d'aquest dimecres i parlem de l'olleria, que continua avançant en qüestions importants per al dia a dia de la ciutadania. D'una banda, després de moltes reclamacions del municipi, ja s'ha encès la il·luminació de la redona que connecta la CB60 amb el túnel de la A7, una actuació destinada, com no, a millorar la seguretat viària en una zona molt transitada. I d'altra banda, l'Ajuntament ha mantingut una reunió amb representants del professorat en vaga i equips directius dels centres educatius del municipi per escoltar les seues reivindicacions i mostrar el suport a l'educació pública. Per parlar de tot això, ens acompanya esta vesprada l'alcalde de l'Olleria, Ramon Vidal. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Encantat d'estar així aquesta vesprada amb vosaltres.
0: Igualment per a nosaltres. Alcalde, després de molt de temps de reclamar-ho, per fi s'ha encès la il·luminació de la redona que connecta, com dèiem, la CB60 amb la A7. Què suposa això per a l'olleria?
1: A veure, pues, per a nosaltres suposo molt, perquè pues, encén la porta del nostre poble, però sobretot per a la millora del tràfic i sobretot per a la seguretat, no?, de les persones que passen dia a dia, sobretot nit a nit, per allí, per la rotonda, no?, perquè és un nexe d'unió entre la A7 i la CB60 i pues, és molt perillós. Hem vist que malauradament han perdut inclús la vida a moltes persones, no?, i creguem que, a part de ser l'entrada del nostre poble, però sobretot per la seguretat. I, bueno, pues, des del 2020... Estem peleant des del 2020, que han demanat i mos va denegar l'encesa de llums, i ara pues, seguim peleant, no van desistir, i per fi el 2026 pues, és una realitat, no? Mm. Gràcies al Ministeri i gràcies a, pues, també a la Generalitat Valenciana, que tinguem aquesta CB60 també amb una indicació, una senyalítica vertical pues, molt més sofisticada i millor, més visible, no? Mm. Per anunciar que ve la rotonda en breu. Entre la llum i la senyalització, entre les dues administracions i la municipal 3, doncs tinguem pues, això, no? Tinguem la rotonda encesa. La rotonda encesa, millor senyalització, esperem que ara no es tinguin que portar a terme, que no es porten o que no es produïsquen accidents. I bueno, pues és una tasca silenciosa, és una tasca administrativa, és una tasca de tocar portes, és una tasca laboriosa, no? Gràcies també a la policia i als tècnics municipals que han pogut fer en realitat ixa situació, no? I bueno, jo crec que és d'agrair, no? Agraïsc a les administracions pues, el seu esforç i la seva superació per a portar endavant aquesta situació, i creguem i valorem molt positivament això.
0: Ramon, era una demanda històrica del municipi, com sí. Deies. Ahir dalt de la rotonda hem vist fins i tot camions.
1: Camions, sí. Trailers.
0: Sí.
1: Trailers enormes, sí.
0: Quins problemes generava fins ara la falta d'il·luminació en aquest punt? A banda...
1: La falta d'il·luminació el que generava era que pràcticament no existia una barrera, no? Una barrera artificial davant d'una carretera, una recta tan pronunciada que feia un desnivell i arribava fins a una rotonda, que era una barrera, no? I per això n'hi havia un marge molt gran. Després el van rebaixar, perquè inclús pujaven un marge de 3 o 4 metres. Després van posar unes senyals de curva perillosa, també se'ls van carregar. I bueno, pues ara esperem que això siga una solució, no? Una solució real. En el 2020 se va alegar que no complia requisits per a encendre's per la densitat de tràfic que passava per allí. Però no, ja no anàvem al tràfic que anava a passar, no eren números, no? Eren vides les que havien de salvar. I això era el principal, no? El més important. I, bueno, pues, malauradament van perdre vides d'altres pobles i creuien que no anàvem a comptar cotxes ni vehicles que anaven a passar per ahir, sinó al contrari, anàvem a salvar vides. I jo crec que ara avui el Ministeri, la Conselleria i l'Ajuntament de l'Olleria pues anem a salvar vides. Esperem que no n'hi hagi un accident, no? Els accidents sabeu que passen, malauradament. Tots els dies perden persones la vida en la carretera, però anem a intentar que no torni a passar.
0: Com ha sigut aquest treball conjunt de l'Ajuntament de l'Olleria amb el Ministeri de Transports i la Generalitat per aconseguir que pues, ja sigui una realitat?
1: Ha sigut parlant en tècnics, parlant en polítics i donant visibilitat a una realitat, no? Posant informes de la policia local, posant informes dels tècnics municipals i a base de telefonades, de reunions, d'esforços, de suplicar, doncs, bueno, doncs jo crec que avui això és una realitat, no?
0: Perquè...
1: I bé, la veritat que sempre han estat predisposades les administracions, o que ja sabeu que, pues que tot costa, no? Però bueno, així en constància, tot aplega.
0: Perquè, per a que ho entenguin els oients, la gent que habitualment, perquè és molta la gent de la nostra comarca que transita, que utilitzem eixa rotonda, sí. Bé siga per anar cap a Gandia, bé siga cap a anar cap a Xàtiva, bé siga cap a anar cap a Ontinyent, és molt utilitzada eixa rotonda. Eixa rotonda, la il·luminació pertany al Ministeri, al Govern d'Espanya...
1: El Ministeri. Nosaltres vam dir que perquè ens va dir en un principi, en el 2020, que si anava, que si nosaltres volíem encendre-la, que no hi havia ningú problema, assumirem nosaltres. I jo vaig dir que anem a assumir-ho nosaltres ja, anem a assumir-ho, anem a enxufar la rotonda. Però bueno, al final no...
0: Clar, saps? Vale. Clar, el que deieu al Ministeri, clar,
1: correcte,
0: vosaltres es feu càrrec d'aquest cost, però clar, necessitaríeu,
1: correcte,
0: el permís d'ells, no?
1: Clar, sí, ells mos l'haveren cedit sense ningú problema. Val? La veritat que no han tingut mai ninguna oposició a les nostres reivindicacions, vale? Mos van dir en un principi que no anaven a fer-ho, però després sí, no? I, bueno, doncs això, i ja hi hem anat, no? Treballant, pedreta a pedreta, doncs això és una realitat. Ara estan en proves, vale? El manteniment, els operaris de manteniment estan en proves, n'hi ha algunes que estan fundides, n'hi ha algunes que s'han de canviar, però, bueno, la veritat que li han botat foc al plom i ja funcionen.
0: Parlem d'altre tema, Ramon, perquè esta setmana heu rebut a representants, sí, del professorat i equips directius dels centres educatius del municipi, dels tres centres educatius. Com va transcórrer eixa reunió?
1: Pues una, jo estic agraït, la veritat, que el professorat hagi tingut una actitud pues, com el que es caracteritza els mestres, no? I el professorat en general, no? Com jo. Que també sóc docent i alguns regidors i regidores del meu equip també són docents. I va transcorrer en la major educació, el major respecte entre administracions, no? I al final nosaltres som servidors públics, tant mestres com alcalde i regidors. Són servidors públics i per damunt de les sigles estan les persones i ahí estaré jo, no? Jo per damunt de les sigles polítiques o per damunt de qualsevol cosa creiem que l'educació pública fermament que s'ha de defensar i que s'ha de millorar. I bueno, pues ahir va ser una reunió on ens van dir què és el que estàvem fent, què és el que estàvem reivindicant, i per part de tots van intercanviar posicionaments, però bueno, estàvem totalment d'acord en les reivindicacions que es pretenia per part de la plataforma. I res més. Nosaltres treballem en el manteniment de centres contínuament. Estem treballant ara en el pla edificant del col·legi públic Manuel Sánchez Guarner, que ja va ser una realitat la licitació i s'ha adjudicat en breu, en esta setmana o la que ve, la redacció del pla edificant, que durarà 6 mesos la redacció, i quan acabi pues, adjudicar-se i licitar-se per a que s'adjudiquin les obres. Uh-huh. I, bueno, pues, la veritat que molt bé. Nosaltres no tinguem problema entre interlocució, perquè sempre estem treballant els tres centres educatius públics, inclús també l'escola d'adults, sempre treballant, sempre les demandes que ens han demanat les han convertides, i el professor venia a mostrar-nos, no?, les seues reivindicacions. No eren unes reivindicacions de cara a l'Ajuntament, no eren unes reivindicacions cara a l'equip de govern, sinó era una reivindicació, pues, de cara a l'educació pública, no?, als dirigents. I bueno, pues, nosaltres hem estat ahir, estem i estarem sempre al costat de les persones, no?, per damunt de les qüestions polítiques.
0: Des del consistori, Ramon, compartiu la preocupació sobre la situació actual de l'educació pública?
1: Per supost, sempre hi ha que millorar l'educació, la sanitat, hi ha que sempre millorar la societat, no? I hi ha que intentar pues, acostar les postures, acostar, escoltar totes les necessitats i arribar a consensos, a grans consensos, que jo crec que en l'Olleria s'han portat a terme i que es poden portar en altres administracions també. Crec que és un tema on s'ha de cedir per totes les parts. Jo crec que això acabarà en molt bon punt. Al final tots treballaran, perquè tots crec que tenen, tant el govern de la Generalitat Valenciana com els sindicats, tots tenen la mateixa esperança d'arribar a un bon punt, perquè tots volen la millor educació pública de la Comunitat Valenciana, perquè és a favor de tots els nostres alumnes. Vale?
0: Doncs Ramon Vidal, alcalde de l'Olleria, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vostès. Adeu, que passeu bona vesprada.
0: Bona vesprada.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
0: Moment de saludar al nostre meteoròleg Lluís Francesc. Bona vesprada.
3: Hola, Esteban. Què tal? Molt bona vesprada. Cap de setmana amb temperatures pròpies de l'estiu, ací a Ontinyent i a la Vall del Vall. Els valors màxims tocaran o superaran els 35 graus, mentre que els mínims es quedaran al voltant dels 20. Ull que podrien tindre la primera nit, les primeres nits de component tropical, on els termòmetres no baixen de 20 graus. De moment, tant este divendres com el dissabte, esperem els dies poc nuvolosos, amb calor i amb registres màxims al voltant, fins i tot podrien superar els 35 graus. Vents variables i ambient completament d'estiu. El diumenge baixen lleugerament les temperatures màximes, però potser les mínimes, valors que s'acostaran o superaran els 20 graus. Els cels en veuran pas de major índex de nuvolositat.
2: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Doncs tindrem que començar a ficar en marxa ventiladors, aires acondicionats, perquè avui hem superat els 33 graus a la comarca de la Vall d'Albaida.
4: Que el sábado se va a producir el traslado del otro hospital a este, y el lunes empezaremos a funcionar con absoluta normalidad. Bien, es cierto que las urgencias empezarán a funcionar ya este fin de semana.
0: El nou hospital d'Ontinyent per fi fa el pas definitiu i abans de l'estiu ja serà una realitat completa després d'uns quants anuncis i canvis de data que han allargat més del compte l'espera. Este cap de setmana comencen les urgències a les noves instal·lacions i es farà el trasllat dels pacients que encara queden a l'antic centre. Dilluns serà el torn de la maternitat i dels quiròfans amb les primeres operacions ja programades. Ara toca una nova etapa, menys d'estrena i més de control, comprovar que tot funcione com s'ha anunciat i que l'arribada de personal siga efectiva. Especialment després de declarar-se l'àrea com a de difícil cobertura, perquè el repte ja no és obrir l'hospital, sinó mantindre'l amb tots els recursos que necessita. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, aquí escoltàvem, ha visitat este dimecres el nou hospital d'Ontinyent, on ha confirmat que l'obertura a ple funcionament serà el proper dilluns, dia 1 de juny, després del procés de trasllat progressiu dels serveis. Segons ha explicat, les urgències començaran a funcionar este dissabte a partir de les 8 del matí. Han escoltat bé. Este dissabte, a partir de les 8 del matí, començaran a funcionar les urgències del nou Hospital General d'Ontinyent, mentre que la resta de departaments s'aniran incorporant al llarg del cap de setmana amb el trasllat dels pacients ingressats des de l'antic hospital. Durant la visita, el conseller ha recorregut les instal·lacions acompanyat del nou director mèdic, Àngel Torregrosa, responsables del Departament Iniciativa Ontinyent, i l'alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez. Gómez ha destacat que es tracta d'un centre de més de 73 milions d'euros amb tecnologia d'última generació i la incorporació de 137 noves places sanitàries.
4: A mi me parece que es un día grande para los ciudadanos de Onteniente porque van a poder beneficiarse de una sanidad de altísimo nivel, que es la que se merecen, de unas instalaciones de última generación, de unas instalaciones completas. En este momento, este hospital, me atrevo a decir que es el hospital mejor dotado desde el punto de vista medio en función de su cartera de servicios de la Comunidad Valenciana.
0: Per la seva banda, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha qualificat la jornada com històrica i ha destacat que el nou hospital respon a una reivindicació de molts anys de la ciutat.
5: Avui, des de luego, comença a arribar aquest dia històric, no? Aquest dia històric que, com deia abans el conseller, serà concretament el 1 de juny, que és quan l'hospital obrirà en la seva totalitat, però el que avui ens trobem és una infraestructura totalment finalitzada amb una nova i més ampla cartera de serveis.
0: També ha valorat l'augment d'inversió en equipament i professionals, afirmant que el centre situa Ontinyent a l'avantguarda sanitària.
5: En tota aquesta àrea d'influència, Ontinyent va poder jugar també un paper crucial que farà que els pacients de la nostra comarca o de comarques veïnes puguen estar més a prop de sa casa en moments en els que una persona està delicada, i per tant també la qualitat de vida depèn d'aquesta proximitat, de la qualitat, de l'amabilitat i també, en este cas, de l'amabilitat de l'espai, que jo crec que és un autèntic luxe.
0: Doncs així acabem recordant que el dilluns, dia 1 de juny, estarà en ple funcionament, estaran totes les àrees obertes del nou hospital d'Ontinyent i les urgències començaran a funcionar aquest dissabte a les 8 del matí. Bona vesprada, adeu.
6: ¿Eres seguidor de esta cadena?
7: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas. Donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
9: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
10: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
11: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
12: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
11: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
12: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
11: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
14: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todos los cafés Lord. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 10 de junio.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: En El Faro celebramos la diversidad. En la madrugada del jueves al viernes, viajamos a Badajoz para asistir a la Fiesta de los Palomos, un encuentro anual por la diversidad y los derechos LGTBIQ+, en el que nos acompañará la música en directo de Sanguijuelas del Guadiana y Miss Cafeína. El Faro, con Mara Torres, con el apoyo de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz. Cadena SER, el poder de la conversación.
16: La Ventana, con Carles Francino.
17: Pues esto está a punto de terminar. Le queda poquito a esta ventana, pero antes hay que cumplir con un ritual. Hay que repasar
16: lo que queda del día. con Isaías Lafuente.
17: ¿Por dónde empezamos hoy, Isaías?
18: Pues mira, Francino, hoy es el día de lo que pudo haber sido. Esta madrugada, en Hoy por Hoy, Tere Truchado avanzaba muy optimista contenidos de la mañana.
19: Hola, buenos días. Los miércoles empezamos con El Rincón y la Esquina de Marta Sanz y Manuel Delgado, que hoy convocan a los oyentes para reunir todos los motivos posibles para exclamar un esto es vida. A las 11 vamos a conjugar el pretérito pluscuamperfecto con Ana Uslé para recordar...
18: Pues el plan era pluscuamperfecto, pero claro, teníamos convocatoria de rueda de prensa de Pedro Sánchez, teníamos sesión de control en el Congreso, en la que hoy no participaba Sánchez porque estaba en el Vaticano.
20: Ahora mismo acaba de entrar a las 8:50 de la mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha bajado del coche oficial y ha sido recibido por el piquete de honor de la Guardia Suiza, por el jefe de protocolo de la Casa Pontificia y por el nuevo prefecto Petar Raggi. Y tras saludar brevemente ha entrado para reunirse en la segunda planta con el Papa León XIV.
18: Eso allí, y justo a la misma hora comenzaban a pasar pequeñas cosas. Feijóo, por ejemplo, hablaba antes de entrar en el Congreso, algo que no suele hacer cuando hay sesión de control.
21: No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz. Pero es otra más. Y no otra cualquiera. Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
18: Estaba insinuando en estos momentos Feijóo que había guardias civiles entrando en Ferraz. Y es que a esa hora, a esa misma hora, efectivamente la UCO entraba en la sede central del PSOE.
22: Estaba hablando, Sastre, de lo que está pasando en Ferraz. El Confidencial publica que está la UCO en Ferraz.
23: Eso es, informa el Confidencial de que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha entrado esta mañana en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Agentes de la Guardia Civil han lanzado a primera hora de este miércoles una operación, insisto, en Ferraz, sede central, sede federal del Partido Socialista en Madrid y en otros inmuebles vinculados a esta formación política.
18: Esa primera información nos hablaba de una operación que investigaría la posible financiación ilegal del PSOE, pero no, el objetivo era distinto, aunque no mucho mejor. Lo contaba poco después Miguel Ángel Campos.
24: Que Santiago Pedraza, el juez, ha ordenado a la UCO que acuda a la sede del PSOE para realizar un requerimiento de diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al gobierno. El juez dirige el procedimiento contra Santos Cerdán, contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet, el exconsejero de presidencia de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos o inducción al falso testimonio, entre otros.
18: Ha sido una mañana de vértigo que nuestros compañeros nos han ido contando al minuto todo lo que estaba pasando, y eso que esta mañana pensaban que iba a ser un día tranquilo, viniendo de donde veníamos, nos ha contado Guillermo Lerma hoy en La Ventana.
25: Vine esta mañana a primera hora pensando que la de hoy iba a ser una sesión de control tranquila porque no estaba el presidente del gobierno, que cuando no está el presidente del gobierno estas sesiones de control son un poco descafeinadas, y cuando entraba por la puerta con un café en la mano pensando que iba a ser una mañana más o menos tranquila, casi me olvido el café en el mostrador donde se recogen las acreditaciones, porque ha sido cuando han empezado a saltar las primeras informaciones.
18: Y lo que venga, Guillermo Lerma, porque desde luego menudo mes de mayo que llevamos.
26: Madre mía, qué mes de mayo. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Hoy tocaba el caso Leire, ya que nos cuentan del caso Leire. Estábamos ya todos con Zapatero. Zapatero. Y todos pensando que haría Pedro Sánchez. Lo que pasa es que las noticias van tan deprisa que es como si sonara todo a la vez. Es un tremendo follón.
18: Es un tremendo follón, efectivamente. Bueno, pues sin saber ninguna de estas cosas que han pasado a lo largo de la mañana, Joan Subirats, que hoy participaba en el Abierto de Hoy por Hoy, escribía de madrugada sus claves, y eran clarividentes, premonitorias.
27: Vivimos atrapados en una especie de bucle judicial y político del que no parecemos capaces de salir. Un país que no ha sido capaz de regular qué pueden y qué no pueden hacer sus altos cargos cuando dejan el poder. y seguimos sin una ley que trace la frontera entre lo que es lobby legítimo y lo que es tráfico de influencias. Esa frontera hoy la dibuja cada juez a su criterio. En medio de un bloqueo político que paraliza al legislativo, el Poder Judicial ocupa cada vez más espacio. Cita, aplaza, amenaza con la fuerza pública, se abstiene por vínculos incómodos. No es que los jueces actúen mal necesariamente, es que un vacío normativo enorme les convierte en árbitros de un partido que no les corresponde dirigir. Sin reglas de juego claras, los que mandan son ellos.
18: Este es el análisis sesudo que hacía Joan Subirats. Después hay otros que hoy se nos han colado en las greguerías.
0: Venga, empezamos las greguerías con Pancreator, que reacciona ante el gran foco de informativo de estos días.
1: Madre mía, la calle Ferrat, ya solo le falta la actuación de Batman y la bendición del Papa León.
17: ¿Papa?
0: Sí, y sobre este tema, Celeson, pues hace un reproche.
1: Nada de esto estaría pasando si aparecieras en los papeles como JLR Zapatero, José Luis, que pareces nuevo.
0: Es el turno de Enrita, que ha cambiado sus hábitos alimenticios.
1: Desde que mi dietista me dijo que solo puedo comer una porción de pizza, ya no la corto.
0: Y acabamos con este diálogo de Mr. Rana.
1: Defínase en tres palabras. Poco atento.
18: Muy poco atento, desde luego. En fin, que mucha gente hoy habrá pensado qué están haciendo por aquí o qué estoy haciendo yo aquí, que precisamente, como diría Mario Panadero, es el título del libro de memorias que ha escrito Benjamín Prado.